0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel, Manel.
5: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
9: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
8: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
9: Anem al teatre.
10: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
4: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
6: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: aiguamoll.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de La Rela, el programa rari de referència d'Oulé de Ràdio, una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de dues qüestions diferents. D'una banda, coneixerem la feina que fan des de l'espai test agroramader per conèixer com funciona el seu dia a dia i els reptes que han d'afrontar. Però a la secció d'avui també volem abordar la prevenció d'incendis, perquè hem superat ja uns dies de molta calor. En alguns municipis de Lleida fins i tot s'han arribat a batre rècords de la calor més alta registrada al mes de maig, i encara tots tenim al cap l'incendi de sisena generació que va afectar l'any passat la comarca de la Segarra. Per això, en aquesta edició d'avui, comptarem amb el Ramon Canals, responsable de les ADFs de Lleida, però també amb el Fermí Massó, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, perquè aquesta institució ha decidit reforçar els recursos que trasllada a les ADFs perquè justament puguin fer aquesta feina de prevenció d'incendis. Com és el seu dia a dia? Quins riscos corren? Què necessiten? Quins recursos necessiten? I quin material els cal per poder actuar davant d'un incendi? Tot això ho analitzarem en aquests 55 minuts que tenim per davant. Amb tot això, comencem.
2: El maig, el favà, primerenc o tardà?
3: Amb nom propi.
1: Doncs, com dèiem, a l'edició d'avui de La Rela volem conèixer el projecte de l'Espai Test Agroramader de Sant Martí de Riucorb, i per això avui qui ens acompanya en aquest programa és la Natasha Filippi, impulsora del projecte. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui volíem parlar sobre aquest espai perquè crec que, si no m'equivoco, busqueu una persona, com a mínim una persona que jo sàpiga, per poder portar ramaderia extensiva. És així?
4: Sí, efectivament. Busquem una persona per engegar un projecte d'emprenedoria amb un ramat d'ovelles de la raça Lacon, que són productores de llet, en el municipi de Sant Martí de Riucorb.
1: Perfecte. Per què, d'on neix la voluntat de voler impulsar aquest projecte?
4: El projecte està impulsat per un grup motor d'entitats, entre les quals hi ha l'Associació Val del Corb, que represento, l'Ajuntament de Sant Martí, el líder ponent, Arca, i l'ADB Vals del Corb. I el projecte neix de la voluntat de tenir un ramat en un municipi on ara mateix no hi ha cap ramat extensiu que pugui donar alguns serveis ecosistèmics a la població. Aquest ramat té com a objectiu mantenir les vores de riu, les vores de camins, ajudar la pagesia a fer la gestió de les cobertes vegetals i també fer prevenció d'incendi passant, fent pastura al sotabosc. A més, el ramat té un objectiu productiu de producció de llet d'ovella. I la idea és una mica que tenim un sector ramader pues, molt complicat, amb uns problemes d'incorporació, problemes de relleu generacional, i els espais test agraris són fórmules innovadores que venen a oferir altres solucions a la gent que ara mateix no es pot incorporar perquè necessita una inversió molt gran i que tampoc es pot incorporar perquè quan fas de jove incorporació pues, et compromets per 5 anys sense saber realment si això t'agrada o no. I l'espai test el que és un espai per testejar la teva activitat abans d'incorporar-te.
1: Pels oients que aterrin ara al programa, expliquem exactament en què consisteix un espai test agroramader, amb qui pot optar, qui no, en què consisteix exactament, què comporta.
4: Un espai test, com diu el seu nom, és un espai per testejar la seva activitat, que és una activitat d'emprenedoria en el sector ramader, amb acompanyament. Hi ha un suport. Té un suport físic, que és una granja, amb unes finques. També té, el ramat tindrà accés a pastura en els camps dels agricultors del voltant, que ja hem parlat amb ells, hem fet tot un procés. I té un acompanyament legal, vale, per tot el tema de les assegurances i de les cobertes. I després té un acompanyament personalitzat a nivell de emprenedoria, formació en pastura, tindrà mentors que el vindran a ajudar. I, per tant, és com un espai més segur on pots, pots practicar, veure si t'agrada, porta un ramat d'ovelles, i aquest espai Tesses té la particularitat que també busquem, l'ideal seria una persona que es pugui quedar en aquest mateix espai test i després acollir una altra persona o dos altres persones. Uh-huh. El primer any només es necessitarà una persona, però ja el segon any segurament, si augmenta la producció i la persona vol fer augmentar el ramat, pues es necessitarà una segona persona. Uh-huh. I per tant la idea és com ajudar a incorporar diverses persones al sector. Uh-huh. Qui pot optar? Pot optar qualsevol persona que sigui major d'edat, que tingui carnet a conduir, i que tingui experiència mínima en temes de pastura. És a dir, que una persona que no hagi vist mai una ovella no podrà optar, o difícilment, perquè el dia 1 o el dia 3, més aviat, ja haurà de gestionar un ramat de 60 ovelles. Vale? Això fa que necessitem, demanem unes o pràctiques o formació teòrica o, en tot cas, alguna cosa que digui que la persona ha treballat amb animals i té experiència. Perquè la persona, tot i que tingui algú de mentoratge, haurà de gestionar i de portar a pasturar cada dia aquest ramat.
1: Clar, clar, clar. Per exemple, llavors, si aquesta persona... És a dir, si trobeu una persona i li agradi, entenc que l'objectiu seria que aquesta persona ja es quedés i a partir d'aquí sí. Poder fitxar, per dir-ho així, més persones perquè puguin comprovar si els agrada o no.
4: Efectivament. I aquesta persona segurament serà una persona que l'ajudarà. Després del projecte ara mateix és només del llet i es podria ampliar d'altres coses si, bueno, si anés bé el projecte. Com més persones, pues més possibilitats, no?, al voltant d'un projecte d'emprenedoria. I després, si és un espai test amb vocació social oberta, és a dir, que l'ideal seria que entri gent o en pràctiques o com a tester o que sigui un espai així d'aprenentatge vinculat a una activitat productiva i rentable. Mm-hmm. Nosaltres el que hem anat fent és que hem fet com una anàlisi de viabilitat econòmica. Vale. I bàsicament no donem ajuda durant 3 anys mentre el ramat va agafant i a la mira necessària per aconseguir la viabilitat i mentre la persona va agafant l'experiència necessària per portar aquest ramat, i a partir del tercer any comencem a fer el traspàs perquè aquesta persona sigui el titular de l'explotació.
1: Perfecte. Si no m'equivoco, la convocatòria està oberta fins al dia 30 de juny i la incorporació es preveu poder fer al mes de setembre. A hores d'ara, com està anant aquesta convocatòria? Hi ha persones interessades?
4: Sí, mira, hi ha un formulari de contacte on la gent es pot expressar si està interessat, i després, abans del 30 de juny, la gent sí que ens ha d'enviar una petita memòria explicant una mica el seu projecte, un currículum, bueno, el típic, una acreditació de la formació o de les pràctiques. I així, del formulari de contacte i de gent interessada, hi ha unes 10 persones que s'han posat en contacte amb nosaltres. D'aquestes 10, no totes compleixen amb el perfil. Bé. I ara estem esperant a veure qui finalment envia tota la documentació abans del 30 de juny. Després hi haurà un procés de selecció amb una entrevista durant el juliol, i la idea, efectivament, és que la persona s'incorpori a inici de setembre. Tindrà uns dies per conèixer els llocs i veure si necessita fer algun canvi abans que arribi el ramat, i després arribarà el ramat. Mm-hmm.
1: Sense entrar en detalls de les persones que us han respost, però el perfil, podríem dir que és de gent jove o força jove?
4: Tenim de tot, no? No tenim gent molt gran. Tenim la sort de tenir gent jove, efectivament, que s'ha presentat, dones joves.
1: Ah, molt bé.
4: I també hem tingut ofertes de gent que ja tenen fills i que també els interessa. Una gent d'entre 30 o 40 anys també han ofert de presentar-se. I tant homes com dones, tant com gent d'aquí a Catalunya, com gent que ve d'altres països, hi ha bastanta diversitat en la gent que s'està presentant.
1: El perfil de gènere, la perspectiva de gènere, la teniu en compte?
4: Sí, per nosaltres és algun molt important. No ho hem posat com a criteri de puntuació perquè pensem que bueno, al final el que és interessant és el projecte tal com està redactat, però també valorem projectes col·lectius i projectes que poden ser pues, d'una família, d'uns germans, d'una cooperativa, del que sigui, i ens sembla molt interessant que hi hagi un perfil de dones que postulin. Sí.
1: Ara, clar, la pregunta és extrapolable a la situació en general, però en els últims anys en el sector agrari heu notat com una transformació, una entrada real de les dones a l'àmbit agrari?
4: A veure, a nivell d'estadística no les tinc. Per tant, no voldria dir alguna cosa que després no està comprovat. Sí que hi ha més dones que porten elles les explotacions. És a dir, que hi ha més titulars d'explotacions que són dones i són més visibles. Hi ha xarxes, bueno, la xarxa de ramaderes de Catalunya, que és una xarxa molt potent, hi ha diferents xarxes que estan liderades per dones i que visibilitzen aquest paper. I en ramaderia hi ha bastantes dones que s'han incorporat. Jo crec que és molt interessant que hi ha, jo crec que a nivell de ramaderia, claríssim, més dones que són les titulars de l'explotació. El tema és que abans hi eren, però menys visibles. Per tant, per això dic que no tinc realment les xifres per assegurar que n'hi ha més, perquè igualment, en general, hi ha menys de tot, perquè tenim un problema d'incorporació al sector bastant gran.
1: Perfecte. Et puc preguntar a nivell personal què és el que més t'agrada a tu, el que més t'atrau d'aquest sector?
4: Vale, jo vinc de família, vinc d'aquest sector. Jo crec que bueno, hi ha tant un cosí de la meva mare que tenia un ramat que feia formatge, els meus tiets, els meus avis que feien vi, i per tant, bueno, jo ho he, bueno, soc d'aquest sector, bàsicament, l'he viscut creixent. I jo crec que les persones que treballen en aquest sector, i jo, de fet, en les meves activitats laborals també tinc una part de producció agrària, el que ens agrada és la llibertat que tenim, és el fet d'estar fora, és el contacte amb la natura, és el fet de saber que estem aportant el nostre granet de sorra i ajudant a la transició agroecològica, perquè es tracta d'un projecte, en el cas de Sant Martí, un projecte agroecològic que ha d'ajudar a mantenir amb menys químics, amb menys productes, totes les cobertes vegetals dels camps al voltant. Així que jo crec que és aquest, sobretot el contacte amb el fet d'estar fora, amb fer créixer plantes, en gestionar-la, en veure créixer animals i al final en produir la nostra base, que és l'alimentació, i produir-la aquí i amb molt de carinyo.
1: Parlem també del ramat. Deies abans 60... ovelles, no sé si diré bé el nom, és Lacun, més o menys.
4: Lacun.
1: Lacun. Per què aquesta varietat, o no sé si és correcte dir-ne així, d'ovelles? Per què 60 és una xifra que vau decidir perquè sí o perquè ho teníeu estipulat?
4: Bueno, es diu raça, tot i que és molt desagradable, però es diu la raça Lacun. És una... Hem agafat aquesta raça perquè és molt productiva, és molt bona en producció de llet i al mateix temps és bastant adaptada al clima mediterrani i a la pastura d'aquí. Hem agafat un ramat de molt alta qualitat i això fa que les ovelles tenen un preu bastant alt. Fem entrar ovelles joves perquè la persona tester tingui el temps d'adaptar-se abans de començar a munir i per tant la primera munida serà de cara al febrer-març. Okay. I n'hem agafat 60 perquè, bàsicament, per comprar el ramat hem rebut una subvenció de la Fundació Daniel i Nina Carasso i ens ha permès, l'import ens ha permès comprar aquest nombre d'animals. Igualment, parlant amb diferents pastors que ens han anat assessorant i pastores que ens han anat assessorant per aquest projecte, és un nombre d'animal que és fàcil de gestionar per una persona que comença. Vale. I la idea, per tant, és que cada any es pugui incrementar amb les reposicions i arribar a un ramat de 120 o veies al cap de 3 anys.
1: Perfecte. Deixa'm dir també, sobretot de cara als oients de l'Arrela, que durant aquest mes i mig, 2 mesos, que el Francesc Balanyà estigui de baixa i jo haiga d'assumir aquest programa, sisplau, que tinguin paciència, perquè és un tema, un sector que desconeixo absolutament i ho intentaré fer al millor que pugui amb el màxim rigor possible. A banda d'ovelles, es contemplen altres animals de cara més endavant, poder-ho fer amb altres animals?
4: Ara, en aquest espai test, està molt encarat cap a ovelles. Per què? Perquè si, per exemple, posessin cabres, que és el típic que es posaria en un ramat, tindríem un problema perquè les ovelles pasturaran en camps d'oliveres, d'ametllers i de vinya, i les ovelles sí que respecten molt els cultius, quan les cabres pues, són molt bones per fer gestió forestal, però també es mengen pues, les oliveres, els ametllers i tot això. Per tant, les cabres seria molt més complicat, per exemple, barrejar-ho. I després, un altre tipus d'animal, no és comú barrejar-ho amb un ramat d'ovelles. Vull dir que no es posaria 3 vaques allà al mig. Però tot és parlar-ho. Si, per exemple, hi ha diferents persones que s'incorporen, pues tot és parlar-ho, perquè les persones que tenen un altre tipus d'animal podrien anar pasturant en un altre lloc. La granja és molt gran. Mm-hmm. És més gran que el que, vull dir, ens sobra, la granja. Per tant, sí, en el futur es podria diversificar l'activitat, sí.
1: Mm-hmm. Quines dificultats presenta o reptes presenta estar al darrere d'un espai test agroramader? Què és el que creus que us suposa més repte?
4: Bueno, els projectes, com són espais molt innovadors, hi ha moltes coses que no estan preparades i hem hagut a cada passa, bàsicament, hem hagut d'explicar el que eren els espais test, com s'havia de fer, i això pues, a l'oficina comarcal, al DARPA, després amb l'Ajuntament, a cada moment de fer un tràmit, a cada moment on havíem d'avançar, havíem de tornar a explicar que és molt diferent d'una explotació normal, que el titular és una associació, que tot això no està previst per dir alguna cosa. Uh-huh. I per tant, la gestió i el disseny han agafat més temps que el que pensàvem i estem molt contents per fi de poder obrir la convocatòria perquè hem hagut de superar tots aquests reptes que bàsicament és que estem una mica massa avançat, tota la gent que estem engegant espais test a Catalunya estem massa avançat, no?, per el sistema que existeix. Uh-huh. Però al mateix temps ho hem de fer, vull dir, hem de trobar solucions per ajudar a l'incorporació de gent al sector. Uh-huh. Per tant, això és una motivació. I després, el segon repte, pues, trobar persones que els encaixi i que s'hi vulguin quedar.
1: És a dir, podríem dir que una de les solucions per la manca de relleu seria apostar pels espais test?
4: Sí, clarament són una de les iniciatives, però han d'anar acompanyades de canvis polítics importants. Vull dir que incorporar una persona en un sector on després, si la persona no pot viure, pues no té cap sentit. Per això nosaltres hem fet tot un pla de viabilitat per veure què tenia sentit, no? I per això també la llet d'ovella, que la llet d'ovella ara mateix és ben car, hi ha molta demanda, pues fer el mateix en un sector on saps que no podràs viure, pues no té sentit, no? Necessitem que tot vagi en la mateixa direcció i els espais test són una de la incorporació, però no són l'única peça. Necessitem molt d'acompanyament, necessitem que la jove incorporació sigui més fàcil, necessitem acompanyaments personalitzats, necessitem ajudes que estiguin adaptades a explotacions més petites, vull dir, hi ha molta cosa per fer. Mm-hmm. Perquè justament el sector sigui més atractiu i que sigui més fàcil sent pagesa o ramadera de poder desenvolupar la seva activitat.
1: Clar, tenint en compte que caldrien canvis polítics, tu hi confies que hi siguin... És a dir, tu confies que hi hagi voluntat d'apostar per aquí o no?
4: Bueno, el departament sí que ha demostrat la seva voluntat d'apostar pels espais test i està treballant pues, amb diferents agents, entre els quals ARCA, per justament donar aquest suport als espais test. Ara, hi ha molts agents diferents i aquests dies pues, no sabem ben bé cap on va. Vull dir que hi ha molts canvis que estan per venir, no? I a vegades fa una mica de por que els canvis estiguin anant cap a l'altra direcció, no? A vegades, pues, hauríem d'anar cap a una reducció de l'utilització de químics, hauríem d'anar cap a un, no?, afavorir els productes de proximitat, i a vegades, pues, a nivell polític, de cop, pues, fan el revés, no? Perquè hi ha molts altres agents, hi ha lobbies, hi ha coses com a tenir en compte. Per tant, jo espero que jo també espero, i d'alguna manera en algun moment estarem forçats d'anar cap allà. És que no tenim moltes altres opcions. A veure quant de temps triguem en adonar-nos d'això.
1: Que suposo que això serà la clau, eh? Com poder-ho fer el més aviat possible ens ajudarà.
4: Efectivament.
1: Si no m'equivoco, tu també formes part de la cooperativa Aresta.
4: Sí, el que la cooperativa Aresta, som una cooperativa de dinamització local agroecològica,
1: sí.
4: I aquí el que estem fent és que estem donant un servei a l'Associació Vall del Corb i estem fent l'impuls, el disseny, l'impuls i la dinamització de l'espai test. Això s'enmarca dins un projecte de dinamització local més gran que es diu Territori de Vincles, que està la dinamització tècnica d'aquest projecte a la Fal d'Aresta i la cooperativa La Boqueria, que és una cooperativa d'arquitectes, i el que fem és treballar sobre el repte del despoblament i les conseqüències del canvi climàtic des de tres eixos diferents. La diversificació agrària, l'accés a les terres, als espais de recuperació de varietat local, que això ho coordinem nosaltres, l'accés a l'habitatge digne i assequible amb fórmules de l'economia social i solidària, que això ho coordina la Boqueria, i després l'Associació Vall del Corb desenvolupar aquest tercer eix, que és de transició energètica realment justa, on ha ajudat a crear, entre d'altres, la nova comunitat energètica de la Vall, que es diu Vall del Corb.
1: És fàcil la coordinació entre vosaltres?
4: Sí. Aquesta part sí que és més fàcil. Tenim la sort per aquí de comptar amb moltes entitats de l'economia social i solidària. Per desenvolupar aquest projecte tenim diferents suports. Tenim suport del patronat de promoció econòmica de la Diputació de Lleida, també. I sí, la coordinació, portem temps treballant juntes i realment la coordinació no és un repte.
1: Em centro en la cooperativa L'Aresta, per si ens pots explicar una miqueta la seva història, la història que hi ha darrere d'aquesta cooperativa i una mica els principals eixos de treball amb què estigueu batallant ara.
4: La cooperativa L'Aresta es va crear el 2013. Té la seu a Santa Coloma de Queralt i es va crear primer al voltant d'una fleca agroecològica, doncs produint pans de varietats locals, fermentacions llargues i treballant amb botigues ecològiques i amb grups de consum. Ràpidament vam obrir una segona àrea, que és l'àrea d'educació ambiental.

0: desenvolupem projectes de dinamització local. El territori de Vincles és un dels més ambiciosos i llargs a nivell dels anys, perquè vam començar el 2021. També treballem amb l'articulació de xarxes alimentàries local a través d'un projecte que es diu l'Eineteca Agroecològica, que també data del mateix moment, del 2021. Fa poc hem estat treballant en un altre projecte amb diferents entitats de la Conca de Barberà, que es diu l'Escola del Paisatge, que li volem donar continuïtat, on hem treballat la recuperació dels antics oficis i la formació per recuperar-los i incorporar més gent en aquests sectors, amb la diversificació agrària, hem treballat sobre temes d'aigua també. Ajudem a fer acompanyament en general a la pagesia, en transició agroecològica, als espais tests també, i treballem, dinamitzem horts comunitaris, volia de mirar perquè fem moltes coses.
1: Déu-n'hi-do. Abans d'acomiadar-te, si més amb el futur a curt termini, com a somni o com a repte, hi ha algun projecte o alguna iniciativa que us hagi quedat pendent de fer i que us agradaria en especial poder-la acabar fent? Que en feu moltes, però alguna que encara no feu?
0: Home, unes quantes. Mira, per exemple, fa molt poc, hem presentat un informe sobre el potencial de transició agroecològica a la Conca de Barberà, amb una diagnosi del sistema alimentari, i una de les coses que destacàvem en aquest informe és la necessitat de servei de suport local a la pagesia, que això existeix en diferents territoris i són bàsicament servei on un projecte productiu té una bossa d'hores d'acompanyament. Per exemple, jo tinc una vinya i tinc ganes de transformar aquesta part de la vinya per tenir keylines. O jo tinc aquesta manera de gestionar els meus camps i vull un assessorament per veure quina varietat podria pujar, que no necessita tanta aigua, i amb experiència d'altres països on ja s'han fet proves. Perquè cada projecte productiu tingui un cop l'any una bossa d'hores per demanar aquests assessoraments i que això els ajudi a fer adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. Això existeix a Collserola, existeix a Cardedeu, existeix també en altres llocs de la península, i em sembla molt interessant, seria algo que em semblaria molt, molt interessant desenvolupar en algun lloc. Això és una de les idees que tenim, però en tenim d'altres. Estem engegant bancs de llavors de varietats locals, també. Estem en molts temes, es poden fer mapes de diversificació agrària tenint en compte les conseqüències del canvi climàtic. Això ho volíem fer també a la Vall del Corb. Tenim idees, no ens en falten. Temps per fer-les, sí.
1: clar, això entenc que també és la clau.
0: Sí, efectivament. Vull dir que tenim un equip, que tenim un molt bon equip, però estem a tope. I, per tant, fem tot el que podem per engegar i per seguir amb els projectes que hem engegat, però no, tampoc ens dona per obrir-ne cada any tant com voldríem.
1: Clar, teniu capacitat per créixer o creus que a curt termini podeu créixer a nivell de personal?
0: Tenim una mica de capacitat, però tampoc volem ser... Ara mateix, si no m'equivoco, som 12 persones i tampoc volem ser una entitat amb més gent. Vull dir que no volem ser 50. Vull dir que pensem que aquesta mida està bé, tenim capacitat per créixer una miqueta, i el que ens interessa sobretot és fer projectes de llarg termini, com justament l'Eineteca, com Escola de Paisatge, com Territori de Vincles, projectes de llarg termini perquè tenen un impacte real sobre el territori. Moltes vegades quan fas un projecte bolet, no, en poc temps, costa articular els agents del territori, parlar realment amb la gent, aportar solucions reals, i nosaltres el que ens agrada és fer coses que serveixen. Abans de muntar un projecte, el primer que fem és anem a veure els ajuntaments, anem a veure la cooperativa, anem a veure les ADBs i aquí què es necessita, no? I a partir d'aquí desenvolupem el projecte i no passa al revés. I això és el que fa que després el projecte per nosaltres té molt de sentit i sempre treballem articulant-nos amb d'altres entitats. Potser no podem créixer molt o no volem créixer molt, però podem fer projectes més grans perquè ens articulem amb altres entitats.
1: Perfecte, doncs estarem molt pendents tant d'una banda d'aquest espai TES Agroramader de Sant Martí de Riucorb com també de tots els projectes que pugueu anar fent a banda dels que ja feu des de la cooperativa Aresta. Ho deixem aquí, Natasha Filippi, impulsora del projecte

0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Arrela d'avui i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Aquests dies ha estat notícia...
0: Quan parlem de prevenció d'incendis hem de parlar inevitablement de les agrupacions de defensa forestal, les ADFs. Després, d'aquí una estona, parlarem amb el seu responsable en el cas de Lleida, però també volíem parlar d'una altra institució que ha decidit reforçar els recursos de les agrupacions de defensa forestal amb una convocatòria de subvencions que està dotada en 600.000 euros. Aquesta institució és la Diputació de Lleida i qui ens acompanya avui és el diputat de Medi Ambient, Fermín Massot. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Per què es decideix des de la Diputació de Lleida obrir aquesta convocatòria dotada, com dèiem, amb 600.000 euros?
4: Bueno, de fet, ja, històricament ja s'anava ajudant a les ADFs amb convocatòries per fer actuacions i manteniment de boscos i camins per tal de que poguessin tenir accés més fàcil. I el 2024 ens van vindre amb la reclamació de que, bueno, la Generalitat havia tret un ajut perquè poguessin canviar i millorar la maquinària que utilitzaven, però que a la resolució se'ls havia quedat molt curta i que els hi feien falta diners per poder realment fer la compra de la maquinària que havien sol·licitat. I llavors, pues, des de Diputació vam dir que miraríem de tirar endavant aquesta convocatòria per tal de que poguessin realment adquirir aquesta maquinària i que poguessin tirar endavant amb millors condicions lo fet de poder fer aquesta prevenció, aquestes tasques de prevenció d'incendis.
0: Perfecte. Per què ha pogut ser una realitat ara i no, per exemple, en anys anteriors? Què és el que ha facilitat econòmicament que ara es pugui fer aquesta convocatòria, aquesta dotació, vagi?
4: Bueno, des de que vam entrar al govern, l'àrea de medi ambient només tenia 1.200.000 de pressupost, i a poc a poc hem anat fent bona feina i crec jo que hem fet bona feina i hem aconseguit anar ampliant aquest pressupost fins als 5.800.000 que tenim enguany.
0: L'àrea de medi ambient potser fa uns anys, en el cas de la Diputació, es podria pensar que bé, que és una àrea per tenir-la, no? Però el que ens ha evidenciat el canvi climàtic és que, a banda de necessària, potser és imperatiu començar-la a tenir. No sé si la percepció també ara estan des de dins de la Diputació és aquesta.
4: Sí. Evidentment, quan vaig d'entrar, el que dius tu, quan vaig d'entrar al càrrec, era una àrea, pues, petita que estava dotada amb poc personal i poc pressupost, però vistes tal com està evolucionant la climatologia, pues, s'ha vist de que és una àrea que s'ha de dotar amb més personal i amb més pressupost, evidentment.
0: Parlant, sobretot centrant-nos en les ADFs, en els contactes que hagin pogut mantenir, en les trobades, trucades, reunions, què els hi traslladen? Què és el que necessiten?
4: A veure, necessiten, evidentment, aquesta maquinària la necessitaven com l'aigua de maig, que sol dir la dita, però també necessiten diners per poder fer manteniment i actuacions, que això és una previsió que tenim per treure el 2027 una important convocatòria que s'hi puguin acollir tant ajuntaments com associacions de propietaris forestals com a les ADFs, per tal de que puguin totes aquestes institucions que estan implicades amb el manteniment dels boscos i de camins i en prevenció d'incendis, que tinguin capacitat econòmica per poder-ho tirar endavant.
0: Entenc que no m'avançarà la quantitat.
4: No, perquè primera que és per l'any que ve, llavors tenim pendent encara preparar pressupostos.
0: Clar, serà, com a mínim, anirà destinada a manteniment de boscos. És una qüestió que en els últims anys s'ha posat molt sobre la taula, com s'està fent. Fins i tot hi ha gent que diu que a Catalunya no s'ha fet manteniment ni gestió de boscos. Fent una mica d'autocrítica, aquesta línia arribaria tard?
4: Bueno, de fet, aquesta línia ja la vam treure el 2023. Uh-huh. Només era per ADFs i només s'hi van presentar 12 ADFs. I us hi vam donar gairebé 214... Vam passar de 214.000 euros perquè poguessin fer aquestes actuacions. Evidentment, vam detectar que hi havia associacions de propietaris forestals que no tenien suport econòmic. Per això el 27 fem aquest esforç, que hi haurà, suposo, ho intentaré almenys, que hi torni bé aquests 600.000 euros. Uh-huh. Per actuacions, i segurament també hi haurà una petita part, perquè hi ha alguna ADF que ens diu que encara li manca algun tipus de maquinària o d'equipament. Llavors també intentarem treure una petita partida també per això, per equipament i maquinària.
0: Entenc que potser la realitat de cada ADF és diferent. Hi hauria les línies mestres que tothom les deu patir, però a banda d'aquí aniria variant.
4: Sí, cada ADF és un món. Hi ha ADFs que, quan jo vaig entrar, pràcticament estaven completament parades. Hi havia, tenien l'adscripció com a ADF, però apenes hi feien cap actuació. I ara, al veure de què Diputació ja estem posant recursos, estem posant diners, s'estan despertant i estan acudint també a poder tirar endavant les actuacions que voldrien tirar endavant.
0: Per tant, entenc que la relació és bona amb les ADFs.
4: Sí, és molt bona.
0: Aprofitant que avui tenim el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, el Fermí Massot, amb nosaltres, també volia aprofitar per preguntar per altres línies o eixos de treball de l'àrea. Cap on hauria de caminar aquesta àrea de Medi Ambient?
4: Bueno, donat el pressupost que tenim, l'àrea de medi ambient és immensa. Pràcticament pots actuar sobre qualsevol proposta que et puguin presentar. Però, de moment, ens estem centrant molt perquè tenim els boscos, com has dit abans, tenim els boscos molt desatesos, i ens estem centrant molt en poder fer molta prevenció i molta actuació als boscos per tal de que no hi... evitem el màxim possible aquests incendis de sisena generació.
0: Que són els que vam viure, desgraciadament, l'any passat, a la Segarra, per exemple.
4: Correcte.
0: No sé si es treballa en col·laboració amb altres institucions, o ni que sigui per agafar referents de veure què es podria fer i què no.
4: Sí, de fet, la línia que tenim de prevenció de local de prevenció d'incendis forestals, que la treiem nosaltres independentment. Enguany la Generalitat també ha tret una línia semblant i per la delimitació de zones boscoses, per tenir els planos de delimitació. Estem treballant les quatre diputacions i Generalitat per fer un conveni per poder treure les ajudes conjuntes per tal de no trepitjar-nos els ulls de poll, que en dic jo.
0: Exacte, i que a més això també permetria reduir una miqueta la burocràcia per part dels que han d'optar aquestes ajudes.
4: Correcte, sí, perquè en primer lloc tens el dubte de en qui li demanes, perquè a la millor la Diputació l'ha tret al novembre i al gener ha tret la Generalitat, i encara estàs a temps de renunciar a l'una per presentar-te a l'altra. Llavors tens el dubte de si en quina tinc més possibilitats, perquè se solen fer per concurrència competitiva. I, en canvi, si arribem a un conveni, farem, suposo que almenys la intenció és fer-ho com el conveni que hem signat pels Duprocims, que Diputació serà encarregue de fer la licitació, però la intenció és dotar dels Duprocims, per exemple, amb el 100% dels municipis de la província.
0: Uh-huh. En què s'ha notat des de l'àrea de medi ambient el canvi climàtic? És a dir, s'estan incrementant partides perquè puguin tenir, en aquest cas, les ADFs més recursos, però segurament altres entitats també de medi ambient. S'han hagut o s'hauran d'habilitar possibles altres partides. A nivell institucional, en què es nota el canvi climàtic?
4: Bueno, sobretot amb, quan tens un increment important d'aquestes associacions o, per exemple, l'associació Líder Ponent i d'altres mediambientalistes que tens un increment important de petició de venir-te a veure.
0: Clar.
4: per presentar-te projectes d'assimilació i d'adaptació al canvi climàtic.
0: Perquè entenc que potser el que es trasllada és... No és que no ho sapiguem fer, però necessitem ajuda per intentar entendre com ho hem de fer a partir d'ara.
4: No, al final totes aquestes associacions tenen bastant clar el que volen fer. El que els falta, bàsicament, són recursos. Llavors, nosaltres mirem la viabilitat d'aquest tipus d'actuacions que ens demanen i aportem pues, els recursos dins de les nostres possibilitats, aportem els recursos que puguem, que podem donar-los.
0: A banda dels recursos, no sé si des de la Diputació es fa alguna altra cosa en matèria de prevenció d'incendis, ja siguin campanyes, pedagogia... no ho sé si això la Diputació ho pot fer o no, eh?
4: Sí, bueno, estem treballant també amb bombers per tal de que pues, puguin tenir una mica d'import, una mica de subvenció, per tal de fer pedagogia a les escoles i a d'altres associacions per prevenció d'incendis. En aquest cas, a les escoles és bàsicament prevenció d'incendis a la llar, però bueno, tot és prevenció d'incendis.
0: Perfecte, doncs estarem molt pendents, sobretot de com evoluciona aquest estiu a nivell d'incendis. El començarem d'aquí pocs dies i esperem que no haguem de tornar a explicar un incendi de sisena generació com el que va afectar l'any passat a les Garrigues i també de com la Diputació pot anar treballant aquestes dotacions, aquestes aportacions en matèria de recursos. Ho deixem aquí. Fermí Massot, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, gràcies per venir avui a l'Arrela i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a tu per convidar-me.
5: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.
0: L'entrevista. Després de parlar amb el diputat de Medi Ambient de la Diputació, Fermí Massot, sobre l'ajuda a nivell de recursos que fa la Diputació de Lleida cap a les ADFs, ara el que volem donar veu és justament als qui hi ha darrere d'aquestes ADFs, als que treballen en aquest àmbit, i per això ara saludem el Ramon Canals, representant de les ADFs per la demarcació de Lleida. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Per ubicar-nos també, sobretot pels oients, com definiries la vostra feina? Quina és exactament la vostra feina?
6: La nostra feina, al final, és... Les ADFs són entitats formades per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris i voluntàries, que durant tot l'any el que fan és la prevenció d'incendis forestals, protegir el nostre territori, i durant la campanya o quan hi ha l'incendi, la primera intervenció i el suport a l'extinció.
0: Perfecte. Com ha anat canviant la vostra feina tenint en compte el canvi climàtic? Com us heu hagut d'anar adaptant i en què ha canviat?
6: Bueno, el canvi climàtic ens ha canviat perquè fa que tots els incendis siguin molt més forts. Fa que el període de risc abans era només durant la campanya forestal, ara s'ha incrementat molt més temps i ens hem de formar i fer molta més prevenció per l'impacte del canvi climàtic.
0: Quines serien les principals dificultats que podeu tenir a l'hora de fer la vostra feina en el dia a dia?
6: Bueno, les nostres principals dificultats al final són els recursos que necessitem per fer la nostra feina. Les ADFs, al final, com hem comentat, són voluntaris i voluntàries que posen ja el seu esforç per poder portar tota aquesta feina, però sí que necessitem els recursos, ja sigui en vehicles, en equips, infraestructures, cisternes, per poder desenvolupar la nostra tasca.
0: Parlant de recursos, ho dèiem, la Diputació de Lleida ha reforçat aquesta part de recursos cap a les ADFs. No sé si ho veieu suficient, no? Quins són els recursos que necessiteu, que us fa falta?
6: Bueno, des de fa un temps, amb la Diputació de Lleida, hem començat una línia d'ajuts de la mà del diputat del Fermí Massot. Estem molt agraïts. Ara el que li hem de donar continuïtat per poder que les ADFs de la província de Lleida se segueixin equipant i tinguin els recursos necessaris per poder desenvolupar la seva feina. Esperem que estem treballant perquè aquesta línia continuï i si podem ampliar-la molt millor amb noves iniciatives.
0: Seria, creus que, o confies que es podria ampliar a curt termini o ens n'anem ja més a mig termini?
6: Bueno, totes les converses que estem tenint amb la Diputació, amb el diputat del Fermí Massot, sembla que les coses va tirant endavant, tenen ganes de col·laborar i esperem que fa l'any passat va sortir una línia d'ajut per adquisició i renovació de vehicles. Estem treballant perquè l'any que ve torni a sortir. En breu ha de sortir una línia de gestió forestal. Hi ha iniciatives que les hem d'acabar de tancar, però sembla que volen continuar i estem contents amb aquesta línia.
0: Perfecte. Parlem també de la col·laboració amb altres cossos, com per exemple els bombers. És a dir, quan hi ha un incendi, quins mecanismes s'activen per part de les ADFs i a partir d'aquí, quina és la col·laboració amb els altres cossos?
6: Bueno, al final la col·laboració, les línies és, nosaltres aquí rebem l'avís des del control d'ADFs, podem rebre l'avís que arriba al 112, a partir d'aquí es posem en contacte amb coordinadors comarcals o amb l'ADF local, també ens arriben avisos de la ciutadania, que sempre demanem que facin la trucada al 112, que és la línia on s'ha de fer. Normalment la primera intervenció en la majoria de casos la fa l'ADF per proximitat, i a partir d'aquí, quan arriben els altres cossos d'emergència, ja siguin com els bombers, intentem col·laborar aportant el nostre coneixement del territori, els punts d'aigua que tenim. Al final, el nostre principal valor és que som gent del territori, ens coneixem la zona i sabem per on moure'ns. Uh-huh. A partir d'aquí, depèn ja de cada incendi, quan es crea el punt de trànsit, a partir d'aquí ja hi ha la col·laboració de coordinació entre tots els cossos.
0: Uh-huh. Abans que parlàvem del canvi climàtic, a l'hora d'afrontar un incendi, com per exemple els que vam tenir fa un any a la Segarra, que en aquell cas va ser de sisena generació, i abans tu també deies, de la formació, com us heu hagut de formar perquè el foc ara no creme com abans?
6: Bueno, al final la formació és una part molt important per la protecció. Aquí, dintre de les ADFs, tenim com dos identificatius, que és el carnet verd, que tu el pots treure a partir dels 16 anys. Aquest identificatiu verd no permet anar a la intervenció d'incendi forestal, i a partir dels 18 anys, a través d'un curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, pots treure el carnet groc, que ja permet anar a la intervenció d'incendis forestals. Aquí sí que necessitem que al final hi hagi més places per poder fer aquests cursos. És important la formació. I a part de tot això, durant l'any el que fem és participar en simulacres, intentar gestionar tot el que és la coordinació dintre la pròpia ADF o amb els altres cossos d'emergència.
0: Perfecte. A nivell també personal, si vols, explica'ns una mica què et va portar tu a acabar en aquest sector, en aquest àmbit, a les ADFs.
6: Bueno, jo porto molts anys com a voluntari de les ADFs, així més a primera línia de la gestió, no tants, però al final és la conservació del nostre territori. Al final, el que podem portar més valor som la gent que estem en el territori, i el que no podem permetre al final és que tot el que ens dona aquest entorn que permetre o intentar que conservar-lo de la millor manera que un incendi no ens ho atrigui.
0: Perquè realment el territori, com el tenim? És a dir, hi ha hagut tanta despreocupació, com es diu, o com a mínim en els últims anys s'ha intentat actuar una mica?
6: El territori està, ja, no sé si és preocupació o deixadesa, al final tot va relacionat una mica amb la, amb la pagesia, no? Al final, l'abandonament del món rural, de la pagesia, ha fet que la massa boscosa creixés molt, hi ha menys conreus, hi ha menys camps, i al final sí que hem d'intentar que la prevenció sigui una prioritat de país per tal de tindre possibilitats, com tu has dit, en els nous incendis, tindre zones on es puguin parar aquests incendis i no vagin evolucionant.
0: Pels oients que ens estiguin escoltant, consells, d'una banda, quan ja hi ha hagut un incendi, és a dir, en el moment en què es constata que hi ha un foc, per part de les ADFs, quins serien els consells que haurien de seguir els ciutadans?
6: Al final, tant el primer és que quan veguin qualsevol columna de fum, quan veguin qualsevol situació sospitosa, arribin al 112, a partir d'aquí totes les coses d'emergència es posen en funcionament, i a partir d'aquí també dependrà molt de cada un dels incendis. Al final és molt important tindre, ja siguin urbanitzacions, les parcel·les netes, les masies, una bona franja de protecció, i a partir d'aquí fer cas dels cossos d'emergència que determinaran si la millor situació és l'evacuació o confinar-se, que últimament s'està apostant més pel confinament, però dependrà de la situació on estiguin en cada cas.
0: Hi ha molts casos, sobretot aquí a les Terres de Ponent, en què quan hi ha un incendi hi ha una part de la ciutadania, sobretot pagesos, que s'activen i es mobilitzen també per poder ajudar els cossos que han de gestionar aquestes situacions. Des de dins, voler-se mobilitzar, voler-se implicar-se, això ajuda? Us perjudica a la feina que heu de fer? Depèn de quina situació sigui?
6: Bueno, al final hem de pensar que la gran majoria de pagesos ja són voluntaris i voluntàries de les ADFs.
0: Clar, clar.
6: Al final, el pagès, molts cops, o per no dir la majoria de cops, el que posa és el seu tractor per poder desplaçar les cubes, les cisternes, per l'aportació de l'aigua. Tothom el que no estigui coordinat amb l'ADF és millor que no hi vagi. Sí que després, des de les ADFs, si es considera a través de la gestió d'emergència que s'han de fer llaurades, també activem, avisem altres pagesos que puguin vindre amb els seus tractors, les seves arades, ajudar a fer tota aquesta coordinació. És important anar coordinats. Al final hem de saber sempre totes les persones que hi ha dintre l'incendi per seguretat i tindre-les localitzades i tindre poder gestionar tots els recursos.
0: Clar, perquè a més m'imagino que en una situació com aquesta, mentre s'està gestionant, poden sorgir tensions també entre les persones que l'esteu gestionant.
6: Sí, sí, sí. Ja, aviam, no deixa del final... Ja no deixa de cremar-se casa teva, per
0: claro,
6: d'alguna manera.
0: Clar.
6: No? Al final és tu al final ja veus com el teu territori, l'entorn on t'has criat, on vius, s'està cremant i els nervis lògics d'aquesta situació.
0: Perfecte, doncs ho deixem aquí, Ramon Canal, representant de les ADFs per la demarcació de Lleida. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
5: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.

I fins aquí l'edició d'avui de l'Arrel. Recordin que tenen un correu habilitat, arrel@uau.cat, per fer-nos arribar qualsevol tema que considerin del seu interès i que pugui ser abordat en aquest espai. Gràcies per la confiança, que acabin de passar un molt bon dia. Nosaltres tornem la setmana que ve.

0: Amica menys nou.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical convoquen a la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies en els centres educatius, i col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius han fet una crida a tornar a omplir Barcelona i ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar ahir un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan aquests 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, no ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit a la zona de l'incendi, que des d'ahir a la tarda està estabilitzat. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. Pel que fa a les causes de l'incendi, encara són desconegudes. Precisament moment per conèixer el temps de cara aquest nou diumenge, de nou amb temperatures altes. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Aquestes hores del matí de diumenge, les temperatures són molt suaus a tota la costa catalana amb molts valors per sobre dels 20 graus. Amb un matí que es presenta molt assolellat, tot i que tindrem l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, aquestes bandes de núvols els íprims que aniran escombrant tot el territori català. A la tarda continuarem amb la mateixa dinàmica de temps assolellat, tot i que a la sector del Pirineu i Prepirineu tornarem a tenir el creixement de nuvolades que podran descargar ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a les comarques de la Cerdanya i també del Ripoll, no descarten algun ruixat al sector del Pallars o també de l'Aran. Algun ruixat es podrà deixar també veure a punts del Prepirineu més central, amb unes temperatures que es mantindran una altra vegada molt càlides a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
2: I en esports, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions de Waterpolo per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Estàs escoltant?
3: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal, ara que costa tant riure fort sense sentir que et tiba el cor. Vas i obres la porta i tot es fon.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
9: Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical convoquen la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies a l'escola i els col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I ahir els Mossos d'Esquadra van donar cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de nucli nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els va deixar avançar més. Quan els 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem encara de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit en la zona de l'incendi. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa durant aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. I ens n'anem fins a la Seu d'Urgell, que acull aquest diumenge 14 de juny la tercera edició de la Mostra Intercultural que tindrà lloc al passeig de Joan Brudieu. L'esdeveniment comptarà amb la participació de representants de 12 països. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
5: I ens ho explica el regidor de Solidaritat, Jordi Mas Ortega.
6: Què busquem és com ens agradaria a nosaltres que ens tractéssim si haguéssim d'anar a un altre país? Doncs també intentem des de la Seu ser una ciutat acollidora on tothom vingui d'on vingui pugui també trobar el seu espai i ens puguem enriquir amb la diferència.
5: Entre les activitats previstes hi ha sessions de contacontes amb narracions tradicionals de diferents cultures a càrrec d'Elisabet Galinde de Venezuela, Fàtima Zagrae de Marroc i Tafa Fati del Senegal. També es faran actuacions musicals i exhibicions de danses tradicionals. Pel que fa a l'ambientació musical, anirà a càrrec del grup Los Argentinos, mentre que hi haurà mostres de danses de Colòmbia, Bolívia i el Perú. La jornada es completarà amb un concert de música en directe del grup Son Latino. A més, els assistents podran gaudir de tallers de cultura popular. Com a activitat complementària, el dijous 18 de juny a les 7 del vespre, l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat acollirà la presentació del llibre Mares Migrants de Fàtima Saheb.
4: I encara en plana cultural, el Festival de Cinema Català FICCAT premiava ahir el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC 12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió de Catalunya i 3CAT. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
7: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Sindical convoquen la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies, i col·lectius socials de defensa també per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà cap a 11:45 del Jardinet de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta matinada de diumenge l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc ha afectat unes 50 hectàrees i 15 dotacions terrestres es mantenen a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassant el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I precisament en successos, tres persones van morir ahir dissabte en tres accidents al medi natural. En concret ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués a l'Alt Empordà i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I seguim en aquesta plana perquè també ahir els Mossos d'Esquadra van donar alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de nucli nacional davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem ara en plana internacional, ja que avui es preveu signar un acord entre els Estats Units d'Amèrica i l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump. En canvi, per part de l'Iran, no tenen tan clar que això acabi passant avui, tot i que declaren que hi ha hagut molts avanços en les negociacions. El Pakistan, país mediador, va informar que aviat hi hauria aquesta signatura, però tampoc van especificar en quin temps passaria. I en cultura, el Festival de Cinema Català ha ficat premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa, amb Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en plana esportiva, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'endú la Champions per 17-16, revalidant per segona vegada aquest títol continental. I a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell perd 0-1 en l'anada de la final de play-off d'ascens pendents de la tornada a Sabadell. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

Això és Premià Mèdia, i també és la vostra emissora local. I des de Premià de Mar volem a Broadway. Ep, però no cal avió. Només hem de travessar la porta de l'escenari.

Des de l'estudi de Premier Media, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us convidem a compartir un dels musicals de més èxit actualment.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Hamilton, an American musical. Hamilton, un musical americà, conegut col·loquialment com Hamilton, és un musical biogràfic cantat i rapejat amb música, lletres i llibret de Lin-Manuel Miranda. El musical cobreix la vida del pare fundador americà, Alexander Hamilton, la seva implicació en la Revolució Americana i la història política dels primers Estats Units. La música s'inspira en el hip-hop, en el rhythm blues, el pop, el soul i en cançons d'estil tradicional. Inclou actors afroamericans com a pares fundadors dels Estats Units i altres figures històriques que en realitat eren blancs. Miranda va descriure el musical Hamilton com "Amèrica aleshores, segons Amèrica ara".
2: How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by Providence, impoverished and squalor, grow up to

Hamilton es va estrenar a l'Off-Broadway el febrer de 2015 amb el seu autor, Lin-Manuel Miranda, interpretant el protagonista. A l'agost, 6 mesos després de la seva estrena a l'Off-Broadway, es va presentar al Richard Rogers Theatre de Broadway, on va rebre crítiques positives i èxit de taquilla. En els Premis Tony va ser guardonat en 11 premis, inclòs el de millor musical. A Londres es va estrenar el desembre de 2017. Tant a Broadway com a Londres segueixen cartell i per ara no té data de

El muntatge de Hamilton ha estat envoltat de polèmica. Tots els personatges històrics, George Washington, el marquès de Lafayette, Aaron Burr, Thomas Jefferson, de pell blanca, són interpretats per actors afroamericans. L'únic actor blanc és el que interpreta el rei George III, que és el dolent de la història. You say

0: Entrem en el món dels musicals per la porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Avui ens fixem en un musical unànimement alabat i que ha obert una nova manera d'explicar la història, Hamilton. Ambientat, escènic, vestuari, argument, són fidels a la realitat de l'època, mitjans del segle XVIII. En canvi, la música, com podeu comprovar, més actual no pot ser.
2: All right, all right! That's what I'm talking about! Now, everyone, give it up for the maid of honor, Angelica Schuyler!

0: direct orders.
1: Then I'll do it. Alexander, you're the closest friend I've got.
0: Lawrence, do not throw away your shot.
2: Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us diem adeu amb un parell de temes més del musical Hamilton. La propera setmana seguirem completant aquest musical que arrasa en taquilla tant a Broadway com a Londres. Serà a la porta de l'escenari.

0: Go home, Alexander. That's an order from your commander.
1: Sir?
0: Go home.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Ho faran a partir de 11:45 des dels Jardinets de Gràcia i tenen previst anar fins a Plaça Catalunya, on hi faran els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve també hi començarà amb moltes més vagues. I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir, en aquesta zona, entre la Segarra i el Solsonès, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees, concretament a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I seguim en aquest cas parlant de que ara Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. I parlem de més coses que també s'estan implementant des del govern, i és que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte, doncs, que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'excepció serà total, mentre que els estudiants que tinguin família monoparental amb un fill pagaran el 50%. En successos, tres persones van morir ahir en tres accidents en medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. I encara en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzaven un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada. El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular en patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. I en plana internacional, pendents dels Estats Units d'Amèrica i l'Iran, si signen l'acord per acabar amb les hostilitats i reobrir avui l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump, que signarien avui, en canvi per l'Iran. No tenen tan clar que això acabi passant aquest mateix dia. I en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la Champions, que va guanyar 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: He oído música.
5: Funky Tracks Radio.
6: Baja la música o tiro todo lo que hay en tu cuarto por la puta ventana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar ara a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Aquest cop també ho fan amb les famílies de les escoles. La marxa surt ara a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. Amb aquesta vaga, el que volen els impulsors de la mobilització és que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. I seguim en plana educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. I en plana d'incendi s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra d'Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers per ara donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I passem a parlar de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen de, com a mínim, un hospital amb el sistema operatiu. I encara en plana de salut, més d'un milió de persones van donar sang i plasma a Espanya durant el 2025. Segons el Ministeri de Salut, es van superar els 1,6 milions de donacions, imprescindibles per a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, transplantaments i urgències. Avui, precisament, és el Dia Mundial del Donant de Sang. I parlem en cultura, ja que el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb La Xarxa, Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. En el mateix festival, també Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cluenda de la 18a edició d'aquest festival. En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Ja en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la seva segona Champions de la història per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Sí, la música es un superpoder. Es probable que haya desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestra especie. Está profundamente arraigada en nuestro cerebro y su importancia cultural refleja el verdadero poder que tiene.
3: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Els impulsors de la mobilització volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I seguim en plan educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran, doncs, el mateix tracte que les famílies nombroses. I parlem de mobilitat, ja que Montmeló torna a ser un punt calent en aquest tema amb el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que arrencarà a 3:15. De moment, el trànsit a l'entorn del circuit es manté tranquil, però cal seguir-lo de ben a prop. Especial atenció a les vies d'arribada en les hores prèvies a que comenci aquest circuit, que són la P7, la C33, la C17 i la C35. I també, sobretot, atenció a la sortida quan finalitzi aquest Gran Premi. I parlem també sobre afectacions, però en aquest cas pels incendis, ja que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona, a la Segarra, va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions pendents de l'entrada de vent de marinada. I parlem de successos, ja que 3 persones van morir ahir dissabte en 3 accidents al medi natural. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I parlem en plana internacional, ja que avui els Estats Units d'Amèrica i l'Iran preveuen signar un acord per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Sobretot qui ho preveu és el president dels Estats Units, Donald Trump, que així ho va assegurar ahir a la seva xarxa social. En canvi, per part de l'Iran, sí que asseguren que tenen molt avançades les negociacions, però no tenen clar que aquesta signatura passi pel dia d'avui. Ja en cultura, el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Ja en esports, el waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a Caça Tendències amb Judit Vives i el suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
0: És una mica un cop de realitat, no? Podríem dir, suposo que la iniciativa està en certa part relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
0: En altres paraules, estudiar en temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
0: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
0: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot a l'octubre, i l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs, no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs, perquè el deixin.
0: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
2: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
0: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas. I Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser un atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, amb l'última Champions, la quarta, al Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia com el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
0: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Havia pensat tu.

0: seré muy breve. Te extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard, i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert, i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori, i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre, és un gran artista, i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc, que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana. És capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment. I el llibre Rostres de perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
0: Que se hace para amar lo que...
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum, llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó, el perdó, el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar, no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú que al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu, pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, doncs, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç, doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
4: Crec que és molt difícil. És molt difícil. O sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre, diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això. Potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys, menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar, al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i, tot i així, dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
4: Jo crec que és... jo almenys és un dels... de les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, pues, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, vull dir, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt, em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Weeks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs va matar-ne un altre, no? Mm. I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera, tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
4: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
3: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins, o un assassí, o un lladre, i que potser, si ens mirem d'aquesta manera, no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
6: Hola, pues sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
6: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers.

0: que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no? De generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no? Que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no? Entre els 15 i els 30 anys. Val?
1: Que és una
0: Llavors, bueno,
1: generació, Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no? Que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho vam deixar enrere.
0: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no? I hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no? De que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no? Que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no? De les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de sobte les discogràfiques han tornat a reeditar discos, i les botigues i els CD, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que com que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I, pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li, depenguis de l'algoritme o del que et recomanen, no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, val? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A vegades a tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat
1: I
0: mirant què
1: tant.
0: podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per els algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? Agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda. Tots els cinèfils
1: I tant.
0: segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de sobte ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de sobte ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenint, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de sobte, doncs,

0: joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? D'aquest, de disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de sobte s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet de que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejovenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen,
1: I
0: no?
1: tant. Creus, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
0: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i a lo millor ara hi ha un repunt més alt, perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris que et podrà assessorar i tindràs una personalització que és justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no?
1: I
0: Llavors jo
1: tant.
0: penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo sigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens el trobem ben aviat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que, on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament això que comentava ara. Si ens podria explicar per què aquesta pregària també és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin, que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants. I últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat, i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va provar, doncs, executar-les. a començar a executar-les. O sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit. O sigui, hi ha de tot, no? I en canvi, hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. Hi ha, o sigui, hi ha coses que van bé i altres coses que, en les quals retrocedim.
0: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
1: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit de que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensen, eh?
0: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de l'ACAT durant tot l'any? Perquè ja ens estem centrant, o ens hem començat a centrar en el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
1: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent ho pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquell trimestre, etc, etc. És un butlletí de drets humans, eh? Que això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, que del qual us he donat la referència fa un moment.
0: Exacte, recordem, acat.pangea.org, allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans, on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de la conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
1: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de l'ACAT, des de la Junta de l'ACAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, el president del país o el ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també l'ambaixador a Madrid d'aquest país. I li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etc. No? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
0: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Anem parlant amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tu.
0: A El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
0: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
0: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi, si no ens donen una mica la mà.
2: Mira, és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest, sobretot, un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions, és que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres, l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no?, o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no?, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
0: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un
2: Sí.
0: tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
2: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
0: I tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuché, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fuché, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fuché va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Suait ofereix un retrat psicològic meticulós.
4: bon dia.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
6: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
4: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
6: Bon dia, Adrià.
4: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
6: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
4: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
6: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ara per controlat.
4: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
4: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
6: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
4: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per a la final de la Lliga CB.
6: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
4: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
6: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens n'amplia tots els detalls de la jornada, Norma Lebrero.
8: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
9: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
8: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
10: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, doncs, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'ha s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
8: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
4: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
6: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
4: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1, que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
6: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
11: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
12: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
11: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
4: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
6: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
4: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
6: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
4: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
6: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
4: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
6: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
13: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
6: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 9:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
6: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
14: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
15: I és un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
14: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
15: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
14: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida o un simple però significatiu gràcies.
4: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
6: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia, des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
4: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
6: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
4: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
6: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
16: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
17: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
16: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
4: I anem a Santa Bàrbara en plena local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
6: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir a més 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
18: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
19: El sol, amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu-vos la diferència que hi ha si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem d'així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
18: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jimeno Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
20: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i doncs, bueno, bàsicament el que sí que volem és fer a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse, però el veure en seguretat, i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
18: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
4: I obrim bloc cultural i parlem de cinema. I ens anem fins a Roda de Barà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
6: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
4: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
6: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
4: I seguim, en aquest cas, i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Anime Gara.
6: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. I ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
21: El Cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Anime Gara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de la Fricassa, que és l'entitat organitzadora.
22: I estem, doncs, molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema s'ompli, doncs, de públic, no? Públic, doncs, diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
21: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
23: Això està molt ple de gent, nois, no sé si cabran tots.
21: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
24: Ell em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
21: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
4: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Cublac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
6: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
0: El Sant Cugat es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta 12a edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
4: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
6: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
1: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
2: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està tot ple de gent.
1: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
4: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
4: El Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 en bàsquet i es classifica per la final de la Lliga ACB.
6: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és el primer finalista, doncs, després de superar per la via ràpida 3-0 al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut, i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
4: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
6: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
5: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
4: I en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
6: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional 2 anys després de baixar-hi.
4: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
6: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
25: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
7: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
25: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
4: I baixem encara una altra categoria més de tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
6: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest matx, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada, encara que sense encert.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
6: Els mariners van superar per la mínima 17-16 a l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
4: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'en Bol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
6: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anses Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
4: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Un lloc per escoltar.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
12: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
26: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
27: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
28: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
29: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
30: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
31: Gràcies per escollir-nos.
32: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
33: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Bon dia. Són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
0: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir, en una d'aquestes zones, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
0: Moment, precisament, de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats

0: Notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
1: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
2: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
3: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
2: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
4: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
5: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
2: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
1: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
0: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
1: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
6: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
7: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
6: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
0: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Seguer.

0: Cebrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
1: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
0: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
1: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
0: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
1: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
0: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
1: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
2: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
1: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem de salut, perquè avui, diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
1: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, l'informa Núria Pereira.
3: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
4: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
3: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
4: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
3: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida o un simple però significatiu gràcies.
0: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
1: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
0: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
1: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
5: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna, on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
6: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
5: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
0: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
1: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
0: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
1: En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
0: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
1: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, la de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
7: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i, en especial, l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
8: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció, perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final, perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent, que no només és que expliqui pastells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
7: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
0: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Sal han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
1: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gama extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Sal, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
0: I ahir al quilòmetre zero casteller, a Valls, precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
1: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els Moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gamma alta de 8.
0: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
1: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
9: El Sant Coblac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
0: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea, i és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
1: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
10: Música, fusta i tradició artesana. Són els 3 elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
11: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me amb la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
10: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
0: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
1: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Sisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
0: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català i haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
1: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
13: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
0: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
1: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només 2 anys després de baixar-hi.
0: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
1: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
14: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
15: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
14: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
1: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar emportant-se la darrera victòria de la temporada.
0: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
1: Els mariners van superar per la mínima per 17 gols a 16 a l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
0: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions. I és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
1: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32 a 37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany del Magdeburg ahir a l'altra semifinal.
0: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga femenina.
1: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
0: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de màsters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
1: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
16: La xarxa de comunicació local. There's a light in my window, a smile.
17: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
18: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
19: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Social, han convocat la mobilització, l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat des de la FAC, col·lectius socials i representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. Els impulsors volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 el total d'assistents a la protesta i els organitzadors ho han fet en 25.000. I d'altra banda, s'ha activat a nivell 3 el nivell 3, com diem, del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons informa Protecció Civil. A més, recordem que ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'avançada edat. El bisbe, de 22 anys, cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb el patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. Parlem ara també de cultura. Els Marrecs de Salt han celebrat els seus 30 anys de colla avui amb una diada plena d'orgull i amb castells de gamma extra a la plaça del Vi de Girona. Ho han fet acompanyats dels castellers de Vilafranca que en el seu segon torn han aconseguit descarregar un 4 de 9 amb folre i agulla, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar a la plaça del Vi. A la diada també hi ha participat la colla jove dels Xiquets de Tarragona que han acompanyat els Marrecs en un aniversari per reivindicar la colla referent dels castells al nord de Catalunya. I tanquem amb els esports. El Barça de bàsquet es classifica per la final de la Lliga CB després d'imposar-se al Tenerife al tercer partit per 76 a 85. A l'altra semifinal avui, tercer partit a Badalona entre el Joventut i el València, amb els badalonins obligats a guanyar aquest partit per allargar la sèrie i no caure així eliminats. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
5: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
6: Hola, us dono la benvinguda un cop més a El món és digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital. És a dir, sobre el nostre futur.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
6: Bé, doncs, com he dit abans, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim el Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa, o si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs, va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
8: Molt bé, doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta, és que la revolució industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis. No? I aquesta canvia moltíssim perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs, té un pes molt fort. I on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
6: Sí, jo crec, un moment li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el Papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem-la tal com és el text. Héctor.
9: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tot, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no Lleó XIV, no? O sigui, es va inspirar en el seu antecessor, però tot, ja els va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que la encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Rerum Novarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un, era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquest moment estaven impulsant. però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, justament anticipava una cosa que lliga amb el que diré ara de papa Leo XIV, no? Que és que ell anticipava de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diem-ne, no? Perquè això del segon tema, descalificar la feina, com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a arribar aquí, desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta manera, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
6: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
8: No, jo totalment d'acord amb el que ha dit el Héctor. De fet, la dignitat humana, estava una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer, encara que em perjudiqui. Vull dir, són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant, aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fa unes computacions i arrel d'uns resultats matemàtics et dona una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs és algo que no té, no? Vull dir, és algo que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix, no? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant. I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I de fet no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnífica Humanitas de maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
6: Sí, vale, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que està esbiaixada, que té tendències, i això sí que... No, pregunto, això no està, en el fons, conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la construeixen?
9: Jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica. Va caure. Passava
8: per allà. Héctor, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
9: Exacte, els que van donar l'ordre de tirar-la.
8: Exacte,
9: això me volia referir. Sí. Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, que està donant, en realitat, a qui s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no amb el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, per això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? de la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no sé, tallen de dir-ho, tot això també, diguem-ne, no? De que no se tallen en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu parer per descomptat, una mena de nou darwinisme social en el qual hi haurà societat. O sigui, no li tenen... Els sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? O sigui, suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic això, no? Però, bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
8: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el papa que faci una encíclica per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, que ho veiem fa molt de temps que ho estem parlant. No? I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada sabíeu que la gent de Cloud, la gent d'Anthropics, va treure una nota dient que es tenia que aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Fable Flight 5 en la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que és com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manel Sant Romà on ho comparàvem amb això, no? És com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món. I a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Doncs, ostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital, o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
9: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 15, no, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 no, números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tota aquesta muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que es posa en l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder, i volia fer una petita referència a aquest tema, amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sabe en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un .com. No sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i no ho dic amb acritud, ni ho dic com una... No vull fer insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització, és un tema dels friquis, i l'energia de los ecologistes, o ecologoides, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns ni ho són. Sí, sí.
6: Parlant de poder, de moral, etc. Però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
8: Jo ho veig difícil perquè abans l'Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algo que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà molt difícil que nosaltres puguem... que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies.
9: Totalment.
8: Aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí, doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si, doncs, podem tornar en aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres, o que ens vulguin ensenyar, i això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
6: Héctor,
9: Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo la única cosa que yo de verdad lo de la ONU digital, es una muy buena idea, la veis absolutamente difícil de poder controlar. A ver, una petita observación. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diem, aquí també té que veure diem, que els propis mecanismes de democràcia que estan generant. Diem, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrolat? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma del model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parli de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, escolta, s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que has de pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps el que és la pereza de pensar.
8: Més que la pereza de pensar, és la mancança d'escoltar.
9: Exacte.
8: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg termini i aquí ens trobem.
9: Exactament.
6: Ens queda 1 minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Doncs teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
8: Doncs, Héctor, mateix.
9: No, sí, molt simple. Continuar recolzant iniciatives com les del Papa de com realment amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continuar fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
8: Jo, per acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem vivint ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat.
6: Res més. No puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passat l'estiu, perquè això haurà canviat a lo bèstia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
8: Moltes gràcies.
9: Gràcies a tu.
6: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic. Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Marcén han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
7: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
5: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical han convocat la manifestació l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
2: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 els assistents i els organitzadors en 25.000. Seguim amb més educació, perquè les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries a partir del pròxim curs, en una reivindicació que s'aprovarà aquest dimarts vinent al Consell Executiu. En el cas d'una família monoparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de famílies monoparentals amb un fill pagaran el 50%. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos per tirar endavant aquesta mesura. I d'altra banda, està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons ha informat Protecció Civil. En plana internacional, l'Iran ha amenaçat amb trencar la negociació de l'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura. Una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del Papa Lleó XIV, que el passat dimecres, recordem, va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I tanquem amb els esports, recordant que en handbol el Barça juga a partir de les 6 de la tarda a la final de la Champions contra el Füchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
3: Bona tarda i benvinguts a aquest espai en el que recuperem els millors moments de la setmana de l'Ona Maresme, el programa que us acompanya cada tarda a Premià Mèdia i a la resta d'emissores de la comarca. Posa't còmode, obre les orelles i que comencin els millors moments de l'Ona Maresme.
4: I avui parlem amb l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, sobre l'incendi que fa uns 15 dies aproximadament va patir el municipi i també per conèixer quines mesures s'han pres perquè no es torni a repetir. Dani, endavant.
5: Doncs bona tarda, Xavier Masgrau, què tal? Bona tarda, hola.
6: Sí, hola, bona tarda, Dani.
5: Bé, sí. No ha passat res pel que podia haver sigut.
6: Exacte, sí, la veritat és que tots els sistemes d'emergència, de bombers i de i també el tema d'aèria, en hidroavions i helicòpters, la veritat és que va estar molt bé perquè vam aprofitar un dipòsit que tenim nosaltres a Sant Bartomeu i la veritat és que va ser molt viral perquè la mare forestal es va menjar i tal i va entrar a la fàbrica i la fàbrica es va cremar sencera i va col·lapsar. A partir d'aquest moment i tal, el perill que teníem tots i tal és que això es propagués i tal a tota la massa forestal, tant d'una banda com d'una altra. I la veritat és que la rapidesa i la professionalitat de bombers i tal va ser crucial i SADF perquè no propagués i tal i fer un tancament perimetral del foc.
5: Aquesta és l'única empresa que hi ha a Òrrius, sí. Xavier, però sí. Evidentment té un component, diguéssim, que es dedica a fer espelmes. Crec que és un component que es diu parafina, i evidentment inflamable, com es va poder veure, amb una espectacularitat brutal. M'imagino que l'empresa, dintre de la gràcia, té tots els permisos legals, haguts i per haver,
6: sí.
5: I per tant, pot continuar funcionant. El que passa és que, com és
6: no, ara no pot continuar, perquè, evidentment, s'ha cremat tota l'empresa, ha col·lapsat, i ho tenen que fer tot, i el que no sé si continuaran o no, això tampoc tinc ni idea, però sí que és veritat que ha sigut un cúmul de circumstàncies, Encara tenen que fer les investigacions per depurar responsabilitats, però va donar la casualitat que hi havia parafina al pati i tot això, tal qual, que no era un lloc més idoni de guardar la parafina, i el foc i tal va encendre, O sigui, no és que sigui una combustió molt ràpida, la parafina, però sí que és veritat que és inflamable, que és un derivat del petroli.
5: En aquest sentit, Xavier, primer, doncs, saber si aquesta empresa continuarà i fins a quin punt l'Ajuntament té arguments legals com per, diguéssim, obligar l'empresa, evidentment que si continua, fantàstic, perquè em penso que vas comentar que hi havia 16 persones, 16...
6: Sí, 16 famílies, i, per tant, directes i indirectes.
5: I, per tant, no es tracta de jugar amb el tema. Si continua l'Ajuntament, diguéssim, fins a quin punt té doncs, mitjans jurídics com per augmentar, com per fer augmentar legalment, diguéssim, les mesures perquè no es torni a repetir el tema?
6: Bueno, el que sí que és veritat és que l'empresa complia la normativa vigent perfectament. El que no sabem exactament i tal, si en un moment donat això de la parafina al pati i tal, igual, podia o no podia ser motiu d'incompliment. Això tenen que depurar a les investigacions que hi ha. Però sí que és veritat que si tornés a fer la fàbrica i pogués l'assegurança, suposo que cobrir tota la despesa, jo crec que les mesures de seguretat tenien que ser molt més grans.
5: En aquest sentit, evidentment, no sé si hi ha una plataforma ciutadana a l'ús, però sí que doncs les persones que viuen a l'entorn d'aquesta empresa doncs, van dir que era impresentable, que en un poble com Òrrius i en un entorn natural com aquest no podien tenir una empresa així. Diguéssim...
6: passa una desgràcia d'aquestes, tothom està espantat. I evidentment que sí que és veritat. Aquesta empresa portava ja 5 o 6 anys en marxa i teòricament mai havien tingut problemes d'aquest tipus. Vull dir, en un moment donat, a la carretera i tal, que hi havia molts camions i tal, sempre els veïns es queixaven d'això, més que de la perillositat de la pròpia empresa. Però bueno, quan passen aquestes coses, tothom està esverat, que a més ho trobo molt normal i molt lògic. I llavors, el que sí que és veritat, si jo... o és quan reprengui la nova activitat i tal, si es fa, i jo continuo sent alcalde, pues, evidentment les mesures de seguretat no, segurament que les faré molt més restrictives, no? Per seguretat.
5: No sé fins a quin punt l'Ajuntament té, diguéssim, poder jurídic com per fer-ho, o fins i tot ja és una qüestió del Departament d'Indústria...
6: De ramaderia i tal, i d'indústria, sí. Sí, sí. No. Home, però que nosaltres, en un moment determinat, nosaltres la llicència d'activitat també la tenim que tramitar nosaltres, I llavors, clar, evidentment, tot i que... Però jo crec que inclús que si ells tornessin a fer-ho, evidentment també tindrien
5: per una qüestió de salvar vides...
6: De seguretat d'ells també, no? I d'economia també per ells, no? Clar, vull dir que això és el que hem dit l'empresa. El que sí que és veritat és que és un desastre absolutament per a aquestes famílies i tal qual, i per propietari de l'empresa. Llavors, si torna a fer això, probablement ell mateix i tal, per una seguretat pròpia, també faria... també és veritat que tenim lo de les franges aquestes del 2003 que sí. Van dir, sí. Exacte, que això teòricament, clar, nosaltres també, des de l'any 21 que van començar a demanar això, doncs, bueno, hem trobat a l'informe, nosaltres vam fer una aprovació inicial l'any 25, mm-hmm. a l'octubre del 25, i segurament i tal, ara han reclamat i tal, i ens han enviat l'informe favorable. Ho portarem a ple per aprovar-lo, i a partir d'aquest moment, perquè han fet modificacions, la ramaderia i pesca i tal, i indústria, a partir d'aquest moment i tal, doncs reclamarem que aquestes franges, a veure de quina forma, de quina manera es té que fer i de quina forma, de quina manera es té que financiar.
5: Bueno,
6: perquè molts boscos i tal, igual són privats. Mm-hmm. Sí. Jo hi hauria que fer expropiacions i tal, tampoc ho sé. Vull dir, és un tema jurídic que jo se m'escapa també a mi.
5: En aquest sentit, Xavier, diguéssim, aquesta empresa depèn d'una altra, d'una multinacional, o era una empresa, diguéssim...
6: No, és una empresa familiar. És una empresa familiar.
5: Empresa familiar. Per tant, no, sí. No cal... És a dir, no tenen la central en una altra banda i
6: no,
5: això
6: no
5: era una...
6: No.
5: És una empresa com...
6: És una empresa familiar. No.
5: Vale, com si podria ser un portapà...
6: Autòcton, aquí de Catalunya.
5: Vale, no. Vale. Com aquí a Canet, per exemple... A Canet, que tenim les indústries elèctriques Soler, o, per exemple, la Condor d'Arenys de Mar, que són d'Arenys de Mar.
6: Ah, exactament, Aretex.
5: Aretex, per posar un exemple. Per tant, no és una qüestió de dir una multinacional ha vingut aquí i tal. No, és a dir, no depenen de cap centre exterior.
6: No, a més, aquesta nau és una nau preexistent que en un moment determinat al començament feien iogurts. Després va passar este parada fa 25 o 30 anys, Encara li diem nosaltres la nau, encara li direm la Danone, Exacte. I després van fer un pa industrial i tal, i ara pues feien això de les espelmes aromatitzades i tal, no?
5: Val,
6: És
5: una nau que ha anat passant d'ús industrial a ús industrial.
6: De mans a mans.
5: Exacte. Val. En aquest sentit, m'imagino que és una qüestió de reciprocitat. L'Ajuntament avui ja està posant tota la seva col·laboració i també l'empresa, pel que comentes, està posant tota la seva predisposició, no? És a dir, seria això?
6: Sí, no, jo no tinc cap queixa dintre de la desgràcia de que nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, li hem fet requeriment perquè traguessi la parafina de la riera, del medi natural i tal, perquè no contamini més. I la veritat és que no vam poder fer-ho més aviat perquè les investigacions que estaven fent a Agents Rurals, Mossos, Fiscalia i tal, no ens van deixar fins al dimecres al migdia, que és quan van començar la setmana passada. I ara estem... Res, jo suposo que demà ja quedarà la primera fase ja feta.
5: Per tant, es minimitza al màxim també l'impacte mediambiental. Sí. Es deia que si l'aqüífer de Riu de Maia, no?, en dieu, podia haver-se afectat. Sí. Com està el tema?
6: Bueno, això jo crec que no ha traspassat, però el que sí que és veritat és que estan prenent mostres diàriament per veure quina actuació tenen que fer i tal, o quina part de contaminació, i si ha arribat, Si ha arribat, que tampoc ho sabem segur, Però que vull dir, ara mateix, en aquest moment, estan amb mostres i tal, i laboratoris a Villaverda, per veure realment l'afectació que té que cadascú per prendre les mesures que calguin per poder recuperar el medi natural.
5: Per tant, en aquest sentit, Xavier, també s'ha fet amb una més primorosa que s'ha pogut fer. Sí, sí. És a dir, els mecanismes han funcionat més que raonablement bé, no? És a dir...
6: Sí, ha anat molt ràpid. El pla de protecció d'incendis i tal va ser fantàstic. Mm-hmm. El centre de coordinació, el CECOR, i tal, que va ser poliesportiu. La veritat és que tothom, la veritat, molt ben coordinat. També hi ha que dir que el tema de tenir els hidrants també al costat de la fàbrica i el dipòsit per el tema de tots els mitjans aeris i pues, la veritat que va anar molt bé, perquè llavors l'actuació va ser molt ràpida i perquè el foc era molt viral, i llavors perquè no es propagués, no? Vull dir, jo penso que tenim que alegrar tots plegats que dintre de la desgràcia encara no ha sigut pitjor.
5: Perquè, evidentment, veníem d'un any de pluja intensa i, per tant, d'una frondositat brutal. I, per tant, eren tots els elements climatològics com perquè...
6: I jo ho sento molt, però aquest estiu encara estem en perill, eh?
5: No, totalment, clar.
6: Vull dir que això no crec que vagi a millor, possiblement vagi a pitjor, i espero i desitjo que la veritat és que fotem cura tots plegats i que no hi hagi ni cremes de restes, sí, no, ni amb el tema ni matolls, ni res, i sobretot també posar una miqueta de seny amb el tema dels petardos i tal per Sant Joan, no? Perquè és molt perillós, és molt perillós. I ens hi juguem això, eh?
5: Molt. Xavier, a banda de que el contorn industrial ha quedat devastat, a nivell de massa forestal, del voltant de l'empresa, del tema forestal, quantes hectàrees...
6: Una hectàrea o hectàrea i mitja, eh? No més.
5: Val. Bueno,
6: la veritat és que amb això ha sigut molt petit. Molt petit. Per el que podia haver sigut, sí, la veritat és que...
5: Perquè de combustible en tenia per donar i per vendre, eh? Vull dir que...
6: Sí, 500 tones, eh? Vull dir, puf, allò ha estat un fotimer de dies
5: amb
6: el foc actiu. Foc actiu.
5: La vegetació frondosa i tal i qual, ara diguéssim que ja fa dies que ja no... No crema res, no?
6: No, ara mateix està absolutament extingit. Sí, extingit, 100%, 100%. Val. Vull dir, també és veritat que hi ha hagut bombers i que han enviat dotacions matí, tarda, nit, per ruixar i tal, allò, per si hi havia alguna revifada, però tot, la veritat, és molt professional i molt controlat. La veritat és que tenim molta sort que tenim uns equips d'emergències i de bombers i tal, força professionals, sí.
5: Evidentment. Xavier Masreu, alcalde d'Òrrius, gràcies per estar amb nosaltres i per constatar que hagués pogut ser una desgràcia brutal, però al final ha quedat amb... No em puc d'encenar ells, però s'ha minimitat al màxim el que podia haver sigut.
6: Per el que podia haver sigut, la veritat és que es tenia que alegrar. La llàstima és lo de l'empresa, que la veritat és que s'ha cremat absolutament tot, però bueno, això suposo que si... Tenen una miqueta de cura al tema de les assegurances, a veure si poden treure el cap. Ja veurem.
5: A veure, doncs això, que posem una espelma perquè tot se solucioni. Valguem la redundància, em podríem dir. Adéu, gràcies, sí. Xavier Masreu.
6: Molt feina a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder
5: explicar
6: això, que això ja...
5: Els alcaldes rurals...
6: Ja tenim que treballar pel futur, ja.
5: Els alcaldes rurals, pocs mitjans, però però professionalitat també i compromís al màxim. La prova està que l'amic Masgrau doncs ha tret nota positiva. Gràcies, Xavier.
6: I tot l'equip del govern, també. Vull dir que
5: hem donat
6: el callo absolutament.
5: És una feina d'equip, si no, sense un bon equip...
6: Si no es podia tirar tot. Molts braços fan falta per això, eh?
5: Perfecte, no, evidentment. Gràcies a tots els companys i, evidentment, ho personalitzem amb l'alcalde, però, evidentment, ha sigut una feina
6: conjunta
5: per salvar tota aquesta situació que ha sigut molt dura pel municipi d'Òrrius. Gràcies, Xavier, el que m'agreu. Fins un altre. Adéu. Adéu, adéu.
6: Molt amable. Gràcies per tot. Adéu.
4: Cada dimecres la Mar Arenaza ens parla de llibres. Avui ens quedarem a la comarca per parlar sobre la natura i també el patrimoni que ens envolta. Parlem de rutes, de llegendes i de la història del Maresme. Som-hi!
7: Bé, doncs sí, nou programa de llibres, de literatura, de lectures, com ho vulgueu dir, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
8: Bé, molt bé.
7: Avui parlem de molts llibres. Veig sí. que tens un gran desplegament aquí sobre la taula.
8: Sí, m'he animat. M'he animat.
7: Llibres de més locals, no? Avui sí. parlem de llibres de muntanya, sí. llibres de llegendes, d'història. Sí. De què parlem avui, exactament?
8: Bé, és que a veure, nosaltres ja estem aquí a la primavera total, no? A les portes de l'estiu. I llavors, ostres, val, avui fa una miqueta núvol. Bueno, sí, no passa res.
7: S'ha arreglat el dia.
8: Sí, però, però clar, també són dies, saps jo, que es van allargant i tot, i que dona com per sortir més, no? Per estar més a l'aire lliure i així. I llavors ens he portat llibres que ens permetin entendre, gaudir i caminar pel nostre entorn més proper. Perfecte. Perquè ja amb tot el tema de Qatar i Dubai i tal, s'està complicant, o sigui que ens quedem per aquí a prop, que és el que farà molta gent, i sí. anem a gaudir del nostre, que a vegades, com que sempre el tenim a mà, diem, bueno, ja ho farem un dia. O quan venen visitants, coses d'aquestes, i no, tenim coses molt xules, perquè estem entre el mar i la muntanya.
7: Correcte.
8: I llavors, doncs, això dona molt de sí.
7: Una localització perfecta, no?
8: Dona molt de sí, sí. Llavors, volia començar amb un llibre publicat per l'Alpina, juntament en col·laboració amb l'Ajuntament de Calella, amb el qual tu i la teva família hi teniu alguna cosa a veure.
7: Hi tenim molt a veure, sí.
8: Val? Que és, doncs, bueno, mapa amb tots els camins d'aquí de Calella i part de Pineda i Sant Pol, que també està molt bé perquè n'hi ha molts de camins.
7: Moltíssims.
8: És al·lucinant. Quan comences a caminar és com el del Hobbit.
7: Mínims.
8: Vull dir, no saps on acabaràs.
7: A Calella, 50 rutes.
8: Tantes? Sí, sí, sí. O sigui, tantes no sabia.
7: 50 rutes de diferents. Sí, sí.
8: Uau. Em dona molt de sí, jo. I tant. Una sí que conec i... I llavors, doncs, bueno, res, dir-vos això, que hi ha un mapa molt detallat pels camins i corriols i tal, que molt sovint costa trobar aquests mapes, no?, tant, amb tant de detall. I una guia on també van explicant, doncs, això, no?, tot en diferents idiomes. Pues això, la vall de Golinons, que és preciosa, sí. no? Tot el tema de Sant Pere de Riu, no? És Calella i també, doncs, els veïns, no?
7: La carena mentre veus el mar, no?
8: Sí.
7: Sí, sí. De fet, has comentat allò de la família, no?
8: Sí, va.
7: És el meu pare.
8: És el teu pare.
7: És el meu pare és el que ha fet les fotos,
8: són
7: la majoria.
8: Són un ser que camina.
7: Sí. No para, no para. No para, de fet. És tota la informació, la majoria d'informació, a part de l'aportació de gent com Pere Badalló, de l'agrupació Escolta, també hi ha el meu pare, doncs que, bueno, de muntanya en sap molt, i òbviament Dani Rangil, que és al final, doncs, la portada, diguéssim, d'aquest llibre, no?
8: Sí, sí, sí. I és un llibre realment molt pràctic, vull dir que a vegades hi ha molta gent que se'ls coneix els camins i ja està, no? En canvi, aquí tu pots organitzar, no?, i pots innovar i pots anar...
7: I són llibres petits, volguis dir-ho,
8: sí,
7: o sigui que són còmodes de portar.
8: Sí, molt pràctic, sí, sí, sí. I la informació és molt concreta, que tampoc no entrem aquí en massa...
7: No, tecnicismes.
8: Exacte.
7: Va, no?
8: I llavors, doncs, un llibre en aquesta línia, però ja no només de Calella i del seu entorn, sinó que una miqueta més en més extensiu, és El peu pel Montnegre i el corredor.
7: Molt bé.
8: Val, de Cossetana i Edicions, que també són diferents rutes molt pràctiques, que, bueno, també amb tot el tema del temps, desnivells i indicacions molt clares per moure's aquí directament pel Montnegre i ja enllaçant amb el corredor, que acaba una miqueta més a baix.
7: Sí.
8: I la veritat és que és també molt interessant i... No sé, a mi em venen moltes ganes de caminar.
7: Això és molt important, sobretot que indiqui dades com la inclinació, el desnivell... No?
8: Quilòmetres, si és circular o no...
7: Exacte, si és circular. No? Això la gent ho agraeix bastant.
8: Sí. Sí, sí, clar, és això, no? Vull dir que, i a més també, doncs, amb tota informació de torres, de guaita que puguis trobar, no? O ruïnes, o de més que també...
7: I un detall molt important que el meu pare sempre m'explica, i jo crec que en aquests llibres coincidiran tots, que és el tema i el concepte del respecte per la natura i el respecte al sortir a caminar, perquè no tothom el té,
8: sí,
7: malauradament. Llavors, des d'aquí, des de també una Maresma, fem una crida, no?, a tota aquesta gent que surt a caminar molt sovint, que segur que ho fan, però que sempre estiguin al tanto, i més ara, que venen temperatures altes i s'ha de vigilar. O sigui, que fem aquesta crida des d'aquí a tothom.
8: Sí, molt de respecte respecte també i sobretot tot el tema de la brutícia i de més, això sí, és important.
7: Sí. I tant, i tant.
8: Que siguem respectuosos amb el medi, que és com la nostra casa, vull dir, és com si tinguéssim la casa allò...
7: Bruta.
8: De qualsevol manera, sí. No cal.
7: Has comentat que t'agradaria anar a caminar.
8: Ai, sí.
7: No sé si vols fer el parèntesi ara o el fem després.
8: Ara.
7: La ruta que es fa aquest dissabte.
8: Aquest dissabte es fa una ruta molt interessant. A les 8 del matí ens trobem a la piscina aquí de Calella i és per explorar tot l'espai doncs, del que seria el Capaspre, no?, d'aquí a Calella.
7: Capaspre de Mar, en aquest cas.
8: Capaspre de Mar.
7: És curiós.
8: Sí, sí, sí. I qui organitza, no?, vull dir que també hi serà el teu pare, en Josep Maria Jué, i que en saben molt i que...
7: De fet, ja van venir aquí els micròfons de Ràdio Calella Televisió a parlar una mica i en van parlar. I fem aquest recordatori, no?, pel dissabte a les 8 del matí a la piscina municipal de Calella. Ella, que vulgui anar a fer una caminadeta, esperem que faci bon dia, que en principi n'ha de fer, i que, bueno, que gaudim d'aquesta combinació de mar i muntanya, no?
8: Sí, perquè a mi m'agraden molt aquestes trobades, perquè són camins que tu pots fer tranquil·lament i de més, però quan vas amb algú que s'ho coneix, clar, o tu contextualitza tot, no?, i pots entendre molt més què estàs fent, no? Vull dir que no només és caminar per caminar, sinó saber què estàs veient, no?, i què ha significat, per exemple, pel tema de Calella, pues, que hi hagi doncs, aquest Capaspre, no? Vull dir, aquest accident orogràfic allà mig, no?, que ha canviat, bueno, ha influït molt, tant sí, el tema de Calella com de Sant Pol,
7: la seva
8: existència. I ja per acabar, ja que estem aquí en plan maresmencs totals, doncs dos llibres de l'editorial Farell, que és El Maresme Històric, Llegendes, i El Maresme Fantàstic, Llegendes, que aquí també, ostres, és molt entretingut, són capítols molt curts, no?, agrupats amb temes, no?, per exemple, allò que fem que ens agrada tant.
7: Una pàgina, sí, vinga.
8: Miracles i devocions. Mm. Bueno, no? Pues hi ha la creu de Can Lleonard de Lella, la noia de la taronja també a Alella, Miracle de la Verge del Roser, saps? Arenys de Munt, el Pi de Caldes d'Estrac, ostres, saps? És molt curiós, les Bruixes d'Arenys de Munt. Aquesta zona és una zona complicada,
7: La taula de les Bruixes d'Orsavinyà, les
8: exemple.
7: Dones d'Aigua de Sant Is, de Sant... no recordo si és Sant Cebrià o on són, però sí, Dones d'Aigua.
8: Sí.
7: De fet, això també va molt lligat. Abans hem comentat que l'autor d'aquell llibre de Calella era en Dani Rangil, un dels autors, de fet. En Dani també ha fet alguns llibres sobre la mitologia i sobre éssers fantàstics, que també estan relacionats una mica amb la comarca, no?
8: I tant.
7: Que aniria una mica per aquest camí.
8: I tant, i tant. Mira, vaig estar mirant aquí Pedra Castell, que és preciós. Que és preciós, aquesta zona. I són, no sé, són llibres realment que són molt fàcils de llegir
7: i que disfrutes. I a Calella en tenim vàries. Bueno, jo en tinc una al cap, bueno, no vull fer...
8: Va, vinga.
7: Farem una mica de spam. Jo vaig fer un curtmetratge amb el meu pare, que es diu Corriols de Llegenda, on passàvem per corriols doncs de diferents indrets del Maresme i Rodalies, no? Per exemple, el Pi de les Tres Branques, les Dones d'Aigua, la Taula de les Bruixes, i a Calella recordo que en van fer una... La tinc una mica verda, va ser fa temps, que eren sobre els llops que baixaven de la muntanya barques. I menjaven o llepaven una cosa que tenien les barques allà, les fustes a baix, que és com una espècie de grassa, o no, ara no recordo què era. I llavors, bueno, és una llegenda curiosa de Calella, s'ha de profunditzar més, ara la tinc molt verda, però...
8: Sí, ostres,
7: De fet, llops, llopa, ja és això, no?
8: Sí, estan per aquí. Curiós, i molt guai el tema dels corriols. A mi m'agrada molt, tenen un punt
7: així
8: feréstec.
7: No?
8: Sí, sí. A la pista és una cosa pràctica, no? Però els corriols...
7: Va bé per parlar.
8: Sí, va bé per parlar. Sí, et poses així en bateria
7: Exacte. Llavors el corriol el vas fent, no?
8: Sí.
7: I llavors, si trobes una pista, en un moment sobtat, aprofites i comentes la jugada, no? Que sempre s'agraeix. A mi la combinació perfecta és, de fet... Per exemple, pujant a una muntanya, fas corriol, fas una mica de pista, comentes la jugada i en el cim esmorzes.
8: Ah, però això és genial.
7: Això és genial.
8: Escolta'm, sí.
7: I llavors baixes.
8: Sí, la idea és baixar.
7: I al baixar dines, cerveseta o el que sigui, fresquet, i ja fas el dia.
8: Veus? Tu ja aquí estàs totalment posat ja amb el tema de sortir a l'exterior i caminar.
7: I tant,
8: Sí, la veritat és que vivim en un entorn privilegiat. Vull dir que no estem, amb tots els respectes, hospitalet, que per moure't necessites per arribar a la muntanya o al mar, pues una sí. excursió, no? Llavors, doncs, val la pena apreciar-ho, no? I entendre on vivim.
7: Uh-huh. Sí. I a més que és, no és a llarga distància, que camines 3 quilòmetres i ja ets a la muntanya
8: sí.
7: i veus el mar des de la muntanya, cosa que la gent de fora, el turista, agraeix molt, també. Sí. Ens queda un llibre, no sé si el vols comentar ràpidament.
8: Bueno, és una cosa loca que he portat, que em feia gràcia, que és, ja que estàvem aquí en plan Maresme, pues el Maresme Lleyé, que sí, és un llibre de fotografies dedicat a la postal turística.
7: Ah, molt bé.
8: Des dels anys 60 fins als 80. I sí, aquí hi ha les postals aquestes que recordem de la flamenca, dels hotels, sí, no? Que ara dius, tu no agafaries una foto d'un hotel de Malgrat de Mar avui en dia? No ho sé. Bueno, a mi no se m'ocorreria, però abans sí, perquè era una cosa així com molt especial, no? El Taurus, el Heidelberg de Santa Susana, però són fotos antigues.
7: Fotos antigues d'hotels, bueno, no només hotels,
8: no,
7: sinó zones
8: que també
7: de...
8: són paisatges flamenques, xiringuitos...
7: Hi ha el petó de Calella?
8: Hi ha...
7: Ojo, ha de ser, no?
8: Sí, hauria de ser, tu creus? No? Ho sé, busquem-ho.
7: Jo que he viatjat molt...
8: Els burros, amb els souvenirs...
7: Jo que he arribat a viatjar molt, he trobat petons de Calella a llocs indrets, eh?
8: En sèrio?
7: T'ho juro, eh?
8: Ai, aquí ara no
7: A França,
8: veig.
7: En algun lloc n'he vist. A Suïssa, també.
8: Què
7: Cosa
8: dius?
7: Que ha arribat molt lluny, el petó de Calella.
8: Ja ho veig. No, ara mateix no estic veient, però igual està més endavant. Però sí, és... Bueno, era perquè ja que parlàvem d'aquest tema, és un tema molt curiós i que sembla una tonteria, però és molt addictiu, no? Perquè vas passant pàgines i dius, anda, Calella, esto...
7: Com era abans, no?
8: No, és com... Sí, sí.
7: Carai.
8: És total.
7: Les barques, sí, sí, tant.
8: No, vull dir que, mira, m'ha fet gràcia que estàvem així en plan comarcals a tope,
7: sí,
8: pues,
7: sí.
8: Parlem-ne.
7: Molt bé, doncs, Mar, gràcies per venir a parlar-nos d'una mica més de la comarca i, i de la zona, que jo crec que ha estat interessant i maco, i res, sí. Ens veiem la setmana que ve i, sobretot, recordem, tornem a recordar dissabte, que hi serem a les 8 del matí, a la piscina municipal.
8: Sí, molt possible que hi sigui.
7: Jo també, perquè és el meu pare, o sigui que hi haurem...
8: Allà ens trobarem.
7: Allà ens trobarem, i qui vulgui venir, doncs està més que convidat.
8: Sí, és totalment gratuït i és per, no sé, per gaudir d'aquell dia.
7: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
9: I amb l'estiu ja gairebé a sobre, molts oients comencen a preparar les vacances. Però realment, avui ens preguntem si cal emportar-se mitja casa per marxar uns dies. Avui amb la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, parlem de com fer una maleta intel·ligent, pràctica i també ben pensada. Judit, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Què tal? Com va el dia?
10: Doncs bé, una mica atabalada, però bé.
9: Bueno, amb ganes d'agafar vacances o què?
10: Moltes, però encara falta.
9: Jo també, encara em falta una mica.
10: És allò, és l'esprint aquell que sempre m'he d'esperar per temes de feina, perquè a mi no m'agrada marxar a l'agost ni fer vacances a l'agost, però per temes de clients i tal, l'agost és el millor, perquè ells no hi són i llavors és quan jo he d'aprofitar.
9: Totalment.
10: Imagina't, si
9: encara queda una mica.
10: Encara falta una mica, sí.
9: Sí, tindrem paciència. Judit, quan preparem una maleta, quin diries que és l'error més habitual que acostumem a cometre?
10: Doncs mira, jo penso que el que has dit tu abans, que intentem endur-nos a tota la casa a sobre per marxar potser una setmana o dues, no? Mm. Fixa't que normalment tot el que ens enduem mai fem servir. O sigui, m'ha passat milers de vegades d'agafar una maleta i dir això per si de cas, això per si de cas. I al final acabes trobant el look ideal, que acostuma a ser un short molt còmode que tens, el de confiança, amb un top i vas amb l'uniforme d'estiu.
9: Total.
10: Tota l'estona, saps? I, bueno, és el que em passa a mi cada any, eh? Però, bueno, jo no desisteixo. I sí, la manera de fer la maleta també depèn de com viatgem. Si viatgem amb avió, sempre ens limitem una mica més, perquè normalment anem amb cabina o portem una maleta, però, bueno, encara que portis una maleta gran, tampoc t'has d'encarregar allà totes les coses de la teva vida.

0: Tu penses, me'n vaig 5 dies, me'n vaig 10 dies, necessito 10 mudes, si no tinc disponibilitat de netejar la roba, que a vegades passa.
1: Clar.
0: Doncs, o necessito 5 mudes. Doncs, idealment, en el món ideal, et fas els teus xurritos, no? Roba interior, amb la part que vulguis de top, la part de pantalons, que fas un per cada dia. I jo sempre m'agrada emportar-me dues coses, més per si de cas em taco o si em surt un imprevist que dic, mira, és que això m'agrada molt i m'ho vull endur, saps? Que igual després no m'ho poso, però faig això normalment. El que sempre hem de dur és, evidentment, si ens anem a la platja, doncs dur la roba de bany, això no t'oblidis.
1: Clar.
0: Tenir clar si on vas hi ha tovallola o l'has de dur la teva. Això també és una altra, perquè com que vagis a la platja i no tinguin tovalloles que a sobre hagis de comprar o si portar-ho tu, per sort ara els pareos són bastant fins i us podem plegar bé, però si has de dur una tovallola s'ha d'ocupar un quart de maleta.
1: Ja.
0: Les tovalloles de la platja són molt gordites. Llavors, jo sempre penso que el que hem de pensar és on anem i a raó d'on anem, si anem amb avió, el que et deia, la roba que és més feixuga, la que és més emprenyadora, portar-la posada. I la roba que és més lleugereta i que ocupa menys, doncs la maleta.
1: Jo he vist vídeos d'aquest tema que dius, no? De dur la roba posada. He vist gent que porta, clar, ara potser a l'estiu no, no? Però quan és hivern o fa més fred,
0: Jaqueta,
1: sí,
0: jaqueta, jaqueta. Sí.
1: jaqueta sobre jaqueta. I
0: Sí,
1: d'aquesta manera
0: jo...
1: te'n pots endur més.
0: Clar, jo quan volava, que anava habitualment a Canàries, a l'hivern, tot i que vas a 26 graus o 24 graus, a vegades eren 15, però si te n'anaves a l'interior, que feia una miqueta més de fresqueta i vés d'anar amb jaqueta, jo ja ho duia. Per anar a l'avió, l'anorac, la jaqueta, la sudadera, no sé què, i tot això ho portava a sobre,
1: Clar,
0: saps?
1: clar,
0: I
1: així
0: són
1: pots
0: tres o
1: dur.
0: quatre coses. I vas allà i després t'ho fas de servir de coixí a l'avió i ja està. Però tal qual, eh?
1: Si tenim poc espai, hi ha algun color, doncs, a part del blanc i el negre, no?, que són els més bàsics, però que acostumin a combinar més fàcilment que d'altres?
0: El color beige, el color... Sí, els colors torradets, els colors pastel, no? El color vermell també combina molt bé, normalment, ha de ser que vagis... Vamos, el verd caqui també és un color bastant combinable, que el pots fer servir molt. Però bueno, el problema és que no el tindrem ara, perquè ara és l'estiu. I estic segura que totes a la bossa hi portem els nois bermudes i les noies shorts i vestidets. Que això es plega i pots dur un ventall de roba que al·lucines. Clar, aquí també entra el problema. On vas? Vas a una casa? Clar, si tu tens ja casa por ahí, te'n vas allà, tu ja tens un mini algo allà, aquella casa. Sempre ens acostumem a deixar la tovallola, no sé què, saps? Qui ho té? Si no, doncs has de vigilar de no pecar de dir, va, m'enduc la planxa del cabell, m'enduc el secador, m'enduc no sé què, perquè t'emportes mig electrodomèstics de casa, que al final després tampoc cal, saps?
1: Totalment.
0: Segons on vas. Vull dir que és una miqueta de fer llista, jo penso que hem de fer llista i anar fent vestit. Això ho tinc, check, check, check, saps? I ja està. Sobretot no oblidar la farmaciola, que això és el més important al final. I el tema de la roba, doncs això, portar... No, ah, bueno, una altra cosa que a mi em passa, no sé si a tu també. Clar, les sabates i el calçat.
1: Clar.
0: Perquè dius, va, què porto? Igual vas tot l'estiu amb unes xancles d'aquelles tipus Birkenstock, o com es digui, que les dos tires, saps?
1: Sí.
0: I vas la mar de còmode amb allò ja i no et posa res més, eh? Però clar, si és que si a la nit vull sortir, vull anar una miqueta més al peu arreglat, o si vull anar a un festival, jo a un festival me'n vaig amb bambes, ja t'ho vaig explicar.
1: Sí.
0: Doncs sempre, que si una bamba, que si no sé què, clar, això és un problema també. Per anar a l'avió no, perquè et poses el més gros, però l'altre ja també si vas posant, quan més vas guardant i més vas posant, més espai vas menjant. Llavors s'ha de pensar molt bé, a veure, què farem, quin tipus de vacances portem, si són unes vacances tranquil·les, si són de descans, si són d'anar a fer trekking, si són d'anar, saps? Perquè depèn del que sigui, doncs hauràs d'adaptar-la a una cosa o a l'altra.
1: Un altre tema. Què creus que és millor? Portar peces bàsiques i afegir complements per anar com variant el look? O més aviat portar com roba més concreta, un vestit per aquest dia, un altre per un altre? Saps què vull dir?
0: Sí, tant. En el meu cas, jo recomano que es portin peces que puguin ser molt combinables entre si. O sigui, No el del vestit concret, sí. Si tu tens un vestit concret que t'agrada molt i saps que te'l posaràs a la nit, doncs ja agafa'l. Però després agafa coses que tu sàpies. Doncs, si tens unes bermudes que són de color beige o són de color, el que parlaves abans, no? Ratllades en blau i blanc, i saps, o blau marí. Si saps que tens el top mariner i pots combinar també amb el top blanc. I després podràs combinar aquests dos tops també amb una faldilla texana llarga que tens amb el tall davant. O podràs... Doncs tot això, pensar ja la possibilitat de looks que tens, però a vegades és que amb 5

0: prendes, pots fer 7 combinacions diferents. O més, eh? Mira el que et dic.
1: Mira, precisament, ja que m'has donat aquest número, de fet, tenia una pregunta per tu, que és que si només ens poguéssim emportar 5 peces de roba, per exemple, si anem amb avió i no hem pagat la maleta, hem de dur aquella motxilla, no?, que la posem a sota del seient, del nostre seient, quines peces serien 5?
0: Vale, a part de la que portes posat, eh?
1: Sí.
0: Jo et dic, tu de posat has de portar alguna cosa que sigui ja, com si pensessis que on vagis faci una mica de mal temps, o sigui, alguna cosa llarg que faci una miqueta més abrigadet, que no faci calor, però a l'avió no et molestarà. Si vols el texà de torn o el pantaló llarg de vestir de torn, saps, amb un top i una dessuadora, o la tejana, això ja ho portes posat i et treus un marrón de sobre. Vale? Ja tens tres peces que són claus. Pantaló ample de reclar, un top xulo i una texana, perquè la texana ens salva la vida a la nit. Sempre ho dic, eh? Sembla que sigui que tingui un rotllo jo amb els de les fàbriques de denim. I les 5 prendes, doncs mira, jo diria, tiraria per, si anem a la platja, una camisola o un vestidet d'anar de platja, el traje de bany l'hem de posar, comptem com a prenda, ja són 2. 3, jo posaria una bermuda que sigui còmoda, un top i després un vestidet.
1: Perfecte, ja tenim les cinc peces.
0: Clar, i a més tens un top que portes posat, que et pots combinar també, saps? I el que et deia, pots combinar-ho tot al final.
1: Perfecte, Judit. Sí. Doncs, com sempre, vols afegir alguna cosa més?
0: Doncs que qui tingui la sort que marxi de vacances, que ens ho faci saber, ens ho digui. A mi m'agradaria molt que la gent ens digués coses per les xarxes.
1: Sí, on van, no?
0: I on van, que així ens fan una mica d'enveja. I si tenen alguna pregunta, com sempre dic, si tenen alguna pregunteta de que tenen algun dubte de què endur-se o què portar o el que sí que ho diguin, que li diem.
1: Jo, Judit, tinc moltes ganes d'anar a Canàries. Alguna recomanació que em facis d'alguna illa?
0: Home, jo conec molt Tenerife i Lanzarote. Vale. Són totalment diferents. Tenerife és molt maca, el nord és molt escarpat i molt tipus Madeira i el sud és més sec. I Lanzarote és més tota volcànica, com si estigués a la lluna, però és preciosa, és molt calma.
1: Vale, perfecte.
0: Llavors, no sé, ja t'ho explicaré.
1: Molt bé, doncs prenc nota. Moltes Vinga. Gràcies. Fins
0: que
1: ara.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: I avui ens fixem en la problemàtica sobre els camins públics i privats que fa temps que és sobre la taula sense una solució clara. Mirarem avui de trobar-hi una solució o, com a mínim, d'entendre la qüestió amb l'entrevista que ve a continuació. Oi que sí, Marc?
2: Així és, Gemma. Avui posem la mirada en els nostres boscos i camins rurals, un espai que sovint recorrem com a excursionistes, però que oblidem que té propietaris. Fins on arriba el dret a circular lliurement i on comença la propietat privada? Es pot considerar també públic un camí només perquè surt a aplicacions com Wikiloc? Per resoldre aquests dubtes ens acompanya Jordi Salvanyà, doctor en dret, advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya. Jordi, benvingut.
3: Gràcies, Marc.
2: Bé, primer de tot, recordant que ja el dijous vas fer una xerrada a la biblioteca de Tordera, el dijous passat, dia 21, per parlar una miqueta, abordar la situació de l'ús de la propietat dels camins, que sovint genera dubtes i fins i tot conflictes en l'àmbit rural i forestal. Això està molt extès arreu de Catalunya?
3: Bé, aquesta és una conferència que estem fent des del Consorci Forestal, que els hem organitzat, i les... Les estem fent al llarg del territori, les hem fet ja una quinzena de vegades, més que res perquè hi ha molta preocupació amb la massificació que hi ha dels espais naturals, ja siguin públics o privats, i de l'ús que se n'està fent ja no sols dels camins, sinó també de les finques privades, de tots aquells usos que la gent ha adquirit com a propis quan són usos que depenen de la propietat, com pot ser anar a recollir bolets, anar a recollir altres productes forestals, flors, etc., pinyes, tòfones, tot això en aquests moments s'està tensionant molt perquè és evident que s'ha massificat molt en els darrers anys. La prova és que el mateix Generalitat és qui, ara quan vindrà la temporada d'estiu, veureu anuncis en les vanguardies, en els diaris, explicant que s'ha de fer un ús acurat dels espais naturals, que hem d'anar-hi amb precaució, que hem d'anar-hi respectant aquests espais, i si ja som de propietat privada i pública. Tot això ens va portar a considerar la necessitat de fer una reflexió i compartir-la amb tothom, siguin propietaris o no propietaris, sobre un aspecte molt concret d'aquesta propietat, que són els camins. Com tu deies a la presentació, avui dia amb les aplicacions informàtiques sembla que podem passar allà on tens guia l'aplicació informàtica. I això no és així. hi ha una sèrie de senyals en el territori que ens indiquen que si aquell camí és privat o és públic, si aquell camí privat hi ha tolerància per part del propietari, com ha esdevingut durant molts i molts anys perquè la gent hi circuli amb respecte, o si en aquell camí s'hi permet, doncs, un ús a peu, un ús en bicicleta, un bis en vehicle, etc.
2: Per tant,
3: són sèries senyals que...
2: Això ho decideix llavors el propietari, també, si deixa passar-hi gent per al seu camí privat?
3: Efectivament, en el passadís de casa seva cadascú decideix qui entra i qui no entra, o en el jardí que tenim a davant, aquests que tenen unes finques, un jardinet a davant, unes unifamiliars, és el propietari que decideix qui entra allà a agafar roses o agafar taronges del taronger de casa. En els camí, en el món forestal, és exactament el mateix. Catalunya té un 65% del seu territori, que són terrenys forestals, i el 65% d'aquests terrenys forestals, per tant, un 45 i escaig, és de propietat privada. Per tant, quan hem d'anar als llocs, hem de respectar aquesta propietat privada, que és del mateix nivell que la propietat privada de les finques urbanes, dels vehicles, de les coses que tenim en propietat cadascun de nosaltres, del nostre rellot. Per tant, és el propietari qui en l'exercici del seu dret autoritza o no autoritza. I generalment sol fer-ho, ja us dic, per la mera tolerància que hi ha hagut durant molts i molts anys. El que passa és que això s'està tensionant molt, cada vegada més, per un ús inadequat que s'està fent d'aquests espais.
2: Clar, i a més, d'altra banda, Jordi, a Catalunya, corregeix-me si m'equivoco, no tenim una llei de camins pròpia, no?, com si passa a altres comunitats autònomes?
3: Correcte, hi ha comunitats autònomes, que són les que han de legislar sobre aquesta qüestió, que tenen normatives que regulen bàsicament senders per proves esportives.
2: I el fet que nosaltres no tinguem una llei de camins pròpia, en quin punt deixa els propietaris rurals i forestals a l'hora de defensar els seus drets?
3: Bé, en dret hi ha diferents nivells. Un és la norma. La norma és la que regula, la que aprova el Parlament, amb els seus reglaments, etcètera, que això ho fa el poder executiu. Però després de la llei hi ha el que diem el costum. I això el mateix Codi Civil ho regula. Que manca de llei, manca de norma, és el costum qui ho regula. I el costum d'aquí a Catalunya, que estan recollits en un costumari que va fer la Mancomunitat de Catalunya, i que és un llibre que es pot adquirir, recull com aquest dret de propietat és un dret antic, i tan antic com que dona dret al propietari del territori per on te passa aquest camí. Penseu que un camí és una cosa artificial. És un espai que algú ha creat per anar d'un punt a un altre, i generalment i qui ho fa això, qui ho ha fet això històricament, antigament, ha estat el propietari del terreny. Doncs per anar a la masoveria, per anar a aquells camps o per anar a no sé on, he anat fent camins. I aquesta era l'utilitat que hi havia. Avui estem donant unes altres utilitats. Avui la gent vol anar a passejar pel camp, vol portar els seus gossos, volen fer marxes o proves aquestes renumerades i portant un negoci que s'està fent a casa d'un altre, etc etc. Però aquest no era l'utilitat dels camins. Els camins els havien creat, ja dic, els propietaris per anar d'un lloc a un altre o per anar a llocs públics. I en aquest cas sí que llavors esdevenia un camí públic. El camí aquell que anava, que unia diferents municipis, o que servia per anar al cementiri, o que servia per anar als llocs comuns, aquests eren els públics, i això és el que es diu el costumari català, que és una font de dret, que per tant s'ha d'aplicar. I el que sí que es diu el Codi Civil, que el propietari d'un terreny té dret a tancar-lo. Per tant, si tinc dret a tancar el meu terreny, tinc dret a tancar els camins que hi ha dintre el meu terreny. Això és la prova del nou, per tant, hi ha una norma que sí que ens regula aquest dret de propietat.
2: I d'altra banda, ara parlaves també de que la gent, amb el pas dels anys, ha anat diversificant el com utilitza la natura i per què hi va, i cada vegada més, no? I ara és molt extesa tota la societat, el anar a fer esport, el anar a fer rutes de muntanya, llavors hi ha aplicacions com Wikiloc o ara Strava, no?, que l'utilitza molta gent per anar a córrer o a caminar, que han massificat rutes, que passant per l'interior de finques, fins i tot privades, sense cap mena de permís, i no sé quines conseqüències legals o de responsabilitat té això pel propietari.
3: Clar, aquestes aplicacions, nosaltres hi hem adreçat i ens diuen, nosaltres som una aplicació que és un suport que donem i cadascú hi penja la ruta que vol per allà on t'ha passat. Nosaltres, diuen, no som responsables d'aquestes rutes. Això tot d'hora acabarà els jutjats, però avui encara no hi ha anat, això. I ells diuen, nosaltres, cadascú és responsable. Per tant, jo quan veig una ruta en el Wikiloc, en el Strava i tal, veig per allà on t'ha passat una determinada persona, en bicicleta, a peu, el que sigui. I jo m'estic creient que aquest senyor ho ha fet bé. Ara tu imagina't que jo entro en contradirecció a Barcelona, passant per la Gran Via, al revés, però no entro, no es poden passar els taxis, etc. El fet que això m'ho marqui Wikiloc no dona dret a qualsevol que vegi aquesta aplicació i que vegi aquesta recorregut en vehicle en direcció contrària pel carrer Aragó de Barcelona, no donarà dret a tothom a passar-hi. Per tant, regirà, abans que el Wikiloc, regirà la normativa d'aquell carrer. En aquest cas, és exactament el mateix. No regeix el Wikiloc i tal, que és un suport informàtic que poden utilitzar determinades persones, però el que regeix de veritat són les normes que hi ha imposades pel propietari, que és qui legítimament pot posar-ho. De la mateixa manera que els ajuntaments, a través de les seves ordenances, regulen l'ús dels camins públics. I també ens diuen, escolti'm, per aquest camí s'hi pot passar amb vehicle, no s'hi pot passar, etc. Penseu, per últim, en els espais naturals, cada vegada més hi ha més normatives restrictives del seu accés. Per anar al Puigmal, per entendre'ns, abans es podia accedir amb cotxe, fins a dalt de tot el deixaves, l'has de deixar una hora abans. Per què? Doncs perquè per aquesta massificació s'intenten posar traves. I així ens podíem anar veient infinitats de llocs, infinitat de normes que han posat de protecció dels espais naturals els propis organismes administratius i que no era altra cosa que l'exercici d'aquesta sobirania que té l'administració respecte als seus espais. Doncs els propietaris privats, tres quarts del mateix. Tenim la sobirania i tenim el dret a poder regular l'ús dels nostres camins. Que torno a dir, que sempre ha sigut un ús acurat i tolerat i consentit, fins que han arribat les massificacions, els abusos, aquestes proves que es fan sense avisar en 500 persones, sí, tirant pedres, passant, tirant papers, tirant ampolletes de plàstic, passant per sobre els camps sembrats, amb els gossos deslligats que fan mal en els ramats, etc etc. Aquest és el problema que hi ha avui i que hem de regular. Amb una norma o amb sentit comú, és el que falta en la nostra societat.
2: I aprofitant, Jordi, que també exerceixes d'advocat, si un excursionista, un volataire, per exemple, o un ciclista pateix un accident o una caiguda dins d'un camí que està dins d'una propietat privada, de qui és responsabilitat civil? Ha de respondre el propietari, en aquest cas?
3: El Codi Civil, el que diu el propietari d'un arbre, és propietari dels danys que causa. Si aquests arbres que hi ha aquí a la plaça de l'Ajuntament de Tordera cauen a sobre el cap d'algú, és l'Ajuntament de Tordera qui ha de pagar. Si algú s'entrebanca en un forat que tinc aquí al carrer, que passa per aquí davant de la ràdio de Tordera, és l'Ajuntament que per mal manteniment hauria de pagar. Això passaria exactament mateix també amb altres propietats. Fixeu-vos, per exemple, si no per la Nacional 2, perquè ara estan apedaçant tant els talusos al costat de la carretera, perquè quan cau una pedra sobre un cotxe, el responsable és el titular d'aquella carretera. Amb els camins privats passa exactament el mateix. Per això cada vegada més hi ha més reticències a que hi passi determinades persones, a que se'n faci un ús desacurat, i que quan s'hi fa una prova s'exigeix que hi hagin assegurances, és a dir, que algú es faci responsable d'aquella gent que, en benefici dels organitzadors de la prova, estan passant per dintre de casa nostra. Per això, precisament per evitar aquests problemes. Hem tingut molts de problemes amb els volataires, que arriben al cotxe, el posen sobre un sembrat, que se'n van a buscar bolets, sense demanar permís. Ja sabeu que en aquests moments hi ha molt de robatori, de llentiscle, de pinyes, de bruc, però colles organitzades, que van amb furgonetes, aparquen un tabon i comencen a tallar i tal. Aquest és un problema de la nostra societat que tenim avui. I no s'està regulant. Ara ha sortit una ordre del Departament de la Generalitat, de l'Ajuntament d'Agricultura, sobre el llentiscle. I, doncs, de la manera de seguir, perquè el llentiscle, per poder anar a tallar, doncs, necessita autorització del propietari. Coses tan comuns com aquestes. A ningú se li acudia fa 50 anys entrar en una finca, anar a buscar pinyes, sense anar a permís al propietari. I, en canvi, avui, no és que demani permís, és que venen colles organitzades i deixen els pobres nois africans a dalt d'un pi, picant amb un pal al costat d'una línia elèctrica, que de quan en quan per això en queda algun de suc arrimat. Aquests són els problemes que tenim.
2: Jordi, i ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps...
3: Perdona, que m'enrotllo.
2: No, pateixis, no, si és molt interessant, l'únic que no tenim més temps dins del programa. Breument, per tant, amb tota aquesta problemàtica que ja fa temps que el Consorci Forestal de Catalunya ho adverteix, per tu, personalment, quin seria la solució... Clar, hi ha molts matisos, però la solució ideal per garantir la supervivència del medi rural i que tothom hi surti guanyant, o almenys ningú perdent en la mesura del que sigui possible?
3: El pacte. Hi ha hagut municipis que hi ha hagut una, entre cometes, situació conflictiva entre els ajuntaments que al moment de fer inventari s'han atribuït tots els camins com a propietats públiques, etc. I això ha generat molta conflictivitat. Nosaltres el que suggerim, i amb l'Ajuntament de Tordera, per exemple, ho hem fet diverses vegades, que és arribar a convenis d'utilització pública de camins privats, reconeixent aquesta titularitat privada. Aquest és un dels mecanismes. Tenim una altra llei, que és la llei d'accés al medi natural, amb el accés motoritzat al medi natural, que preveu unes comissions paritàries per tal de fixar quin tipus de vialitat hi ha en els espais oberts. Uns de primera necessitat, que hi pugui accedir tothom, els altres que no només sigui pels propietaris de la zona, etc. Això, per exemple, Jo sóc del comissió d'aquí del Maresme, designat pel sector forestal, i em van designar fa un any, encara no ens han ni citat. És un tema urgent. Hi ha una massificació patent i flagrant aquí en el Montnegre Corredor que l'hem de regular, i l'hem de regular amb el pacte, que els propietaris estem disposats a arribar a acords, però sapiguem en cada moment qui és responsable de cada cosa, perquè no passa el que tu has dit, que al final n'és responsable un propietari que està disgust amb la situació perquè alguns estan fent un ús desacurat d'aquests espais privats.
2: Sí, exacte. Al final també depèn de cadascú de ser conscient del que fa, i si tothom fes bé les coses, probablement la solució ja s'hauria dut a terme fa temps, o no caldria proposar noves solucions. Jordi Salvanyà, doctor en dret advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i veure si d'aquí no gaire temps es soluciona tota aquesta problemàtica.
3: Moltíssimes gràcies per tocar-ho.

0: I avui parlem amb l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, sobre l'incendi que fa uns 15 dies aproximadament va patir el municipi i també per conèixer quines mesures s'han pres perquè no es torni a repetir. Dani, endavant.
1: Doncs bona tarda, Xavier Masgrau, què tal? Bona tarda, hola.
2: Sí, hola, bona tarda, Dani.
1: Bé, No ha passat res pel que pugui haver sigut.
2: Exacte, sí, la veritat és que tots els sistemes d'emergència, de bombers i de i també el tema d'aèria, en hidroavions i helicòpters, la veritat és que va estar molt bé perquè vam aprofitar un dipòsit que tenim nosaltres a Sant Bartomeu i la veritat és que va ser molt viral perquè la mar forestal es va menjar i tal i va entrar a la fàbrica i a la fàbrica es va cremar sencera i va col·lapsar. A partir d'aquest moment i tal, el perill que teníem tots i tal és que això es propagués i tal a tota la massa forestal, tant d'una banda com d'una altra. I la veritat és que la rapidesa i la professionalitat de bombers i tal va ser crucial, i SADF, perquè no propagués i tal, i fer un tancament perimetral del foc.
1: Aquesta és l'única empresa que hi ha a Òrrius, sí. Xavier, però sí. Evidentment té un component, diguéssim, que es dedica a fer espelmes. Crec que és un component que es diu parafina, i evidentment inflamable, com es va poder veure, amb una espectacularitat brutal. M'imagino que l'empresa, dintre de la gràcia, té tots els permisos legals haguts i per haver, pot continuar funcionant. El que passa és que...
2: Ara no pot continuar perquè, evidentment, s'ha cremat tota l'empresa, ha col·lapsat i ho tenen que fer tot i el que no sé si continuaran o no, això tampoc tinc ni idea, Però sí que és veritat que ha sigut un cúmul de circumstàncies, Encara tenen que fer les investigacions per depurar responsabilitats, però va donar la casualitat que hi havia parafina al pati i tot això, tal qual, que no era un lloc més idoni de guardar la parafina, i el foc i tal va encendre, O sigui, no és que sigui una combustió molt ràpida, la parafina, però sí que és veritat que és inflamable, que és un derivat del petroli.
1: En aquest sentit, Xavier, primer, doncs, saber si aquesta empresa continuarà i fins a quin punt l'Ajuntament té arguments legals com per, diguéssim, obligar l'empresa, evidentment que si continua, fantàstic, perquè em penso que vas comentar que hi havia 16 persones, 16...
2: Sí, 16 famílies, i, per tant, directes famílies, i indirectes.
1: I, per tant, no es tracta de jugar amb el tema. Si continua l'Ajuntament, diguéssim, fins a quin punt té doncs, mitjans jurídics com per augmentar, com per fer augmentar legalment, diguéssim, les mesures perquè no es torni a repetir el tema?
2: Bueno, el que sí que és veritat és que l'empresa complia la normativa vigent perfectament. El que no sabem exactament i tal, si en un moment donat això de la parafina al pati i tal, igual, podia o no podia ser motiu d'incompliment. Això tenen que depurar a les investigacions que hi ha. Però sí que és veritat que si tornés a fer la fàbrica i pogués l'assegurança, suposo que cobrir tota la despesa, jo crec que les mesures de seguretat tenien que ser molt més grans.
1: En aquest sentit, evidentment, no sé si hi ha una plataforma ciutadana a l'ús, però sí que doncs les persones que viuen a l'entorn d'aquesta empresa doncs, van dir que era impresentable, que un poble com Òrrius i amb un entorn natural com aquest no podien tenir una empresa així.
2: Passa una desgràcia d'aquestes, tothom està espantat. I evidentment que sí que és veritat. Aquesta empresa portava ja 5 o 6 anys en marxa i teòricament mai havien tingut problemes d'aquest tipus. Vull dir, en un moment donat, a la carretera i tal, que ja havia molts camions i tal, sempre els veïns es queixaven d'això. Més que de la perillositat de la pròpia empresa, eh? Però bueno...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers treballen a hores d'ara en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís d'aquest foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:45 de la tarda. L'incendi mobilitza una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries, i les tasques d'extinció se centren en contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Aquestes amenacen precisament algunes granges i masies on s'han evacuat almenys 8 veïns de les seves cases per precaució i a altres se'ls ha demanat el confinament. El foc, a més, obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032, entre Cervià i les Borges Blanques. I centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última del curs, a la qual també s'hi ha sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem el seu president, Jordi Carreras.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. I en plana internacional, l'Iran ha amenaçat de trencar la negociació d'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura, perquè una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que el passat dimecres va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I en els esports, recordem que a partir de les 6 de la tarda el Barça d'handbol buscarà aixecar una nova Champions. A la final s'enfrontarà al Füchse de Berlín a Alemany. I en automobilisme, recordem que l'anglès Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona, Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
8: Una vegada dins el cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
9: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
10: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Estàs escoltant? Ràmia
1: Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola al Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar de prevencions de salut infantil a l'estiu. I és que justament a l'estiu sortim més, estem més a l'aire lliure i, per tant, estem més exposats a picades i onades de calor. I avui ens volem centrar en els infants. És per això que ens acompanya la doctora Lorena Cuella. Ella és pediatra de l'equip territorial d'atenció pediàtrica del Baix Vallès, concretament una de les professionals de l'Institut Català de la Salut. Lorena Cuella, benvinguda.
2: Muchas gracias, buena tarda.
1: Anem a parlar amb la doctora precisament d'això, no? De com prevenir i després, si tenim la mala sort de que haguem patit una picada, doncs què és el que hem de fer. Els infants són més sensibles a les picades, les reaccions són, no sé si més que la resta de la població.
2: Y bueno, mayormente en el verano vemos con mucha frecuencia consultas por picaduras, que la mayoría son leves, pero en pediatría siempre lo importante es saber es reconocer cuando algo se sale de lo habitual. En general, las picaduras producen enrojecimiento, inflamación local y picor. En algunos niños, sobre todo si tienen una piel muy sensible o con tendencia alérgica, la reacción puede ser más llamativa, se le suele hinchar bastante la zona, ponerse caliente o durar varios días.
1: Aquestes són algunes de les sintomatologies. De fet, allò estem parlant de picades, podem parlar allò de picades d'insectes, si anem a la platja de meduses, no? Si, també, no sé si de mossegades, no? Allò, algun rèptil, no? Anem més també allò a l'aire lliure i a la muntanya. Suposo que els més habituals són insectes i meduses, imagino.
2: Clar. Con respecto a lo de medusas, obviamente, sí, también es una... ahora también, que es zona de playa, siempre tratar de ver primero sí, que no esté muy... que la playa esté... no esté repleta de medusas, que no tenga advertencias para
1: sí, meter. Que ahora nos ponen aquello de las banderas, ¿no? Aquello de peligro.
2: Exacto,
1: hay muchas.
2: Peligro. Evitarlas.
1: Evitarlas.
2: Y con respecto a lo de las garrapatas, sí, también, sobre todo cuando vayan a hacer mucho senderismo, tratar de evitar de que tengan zonas que estén... descubiertas, o sea, que usen ropa sobre todo ligera, mangas largas, pantalón largo y sobre todo botines, y que no quede evitar usar sandalias para que ciertas esos animalitos no se vengan con nosotros. Y cuando después de regresar a casa, fijarnos, revisar muy bien el cuerpo por si alguna quedó esperemos que no, obviamente, que quede prendida en el cuerpo. Y sacarla cuidadosamente si es que la logran, si es que está.
1: La doctora ha dicho muy bien, ¿no? Lo más importante es evitar, sí. ¿No? I ara ens estava comentant, no? Per exemple, una manera de prevenir aquestes picadures o mossegades és, si anem a la platja, hi ha una advertència, no ficar-nos a l'aigua, no?
2: Exacto.
1: I si anem allò a espais a l'aire lliure, ja sigui a la piscina, ja sigui al riu, a la muntanya, doncs ens estava recomanant que, per exemple, la roba, no? Que sigui millor, que encara que faci molta calor, doncs que sigui millor de màniga llarga i pantaló llarg, no? I botes...
2: Que sí, que, sí. Que,
1: no?
2: Sí, sí, eso sobre todo para el senderismo. Y que sea ligero y de color, más que todo también, para que así lograr identificar si es que quedó algún insecto, no. Algún insecto que nos llevemos a casa.
1: De alguna mena també a les farmàcies venen, no? I fora de farmàcies fins i tot, no? Hi ha molts repel·lents. Això és efectiu? En els infants s'ha de tenir cura? Perquè igual comentàvem, no? Si tenen una pell més sensible, poden tenir també una reacció a aquest producte?
2: Sí, existen muchos productos en las farmacias con respecto a los repelentes para mosquitos, para garrapatas, que bueno, cada uno tiene, de acuerdo a la edad, que lo pueden ver en los prospectos, hay gran variedad. Que siempre le digo a los papás, los dejo a libre elección, que puedan elegir cualquiera les pueda servir, y siempre leyendo los prospectos para la edad más que todo. Uh-huh. Sobre todo ahora también, como hablábamos del verano, en el calor, una forma también de prevenir es primeramente usando el protector solar, sobre todo si uno se mete al mar. El protector solar tiene una película filmadora que ayuda un poco, si es que mala suerte, hubo una medusa por ahí. No te protege al 100%, pero evita que la picadura sea un poco más...
1: importante.
2: Exactamente.
1: Vale, de fet, es cierto que hay algunos protectores solares que incluye aquello también como repelente de medusas.
2: Exactamente. Uh-huh. Hay mucha variedad en el mercado para elegir. Igual si tienen alguna duda con ciertos productos, no duden también en consultar con su pediatra, que también les puede guiar o charlarlo para ver cuál es el adecuado para el niño.
1: Doctora Cuella comentaba las reacciones, los síntomas, ¿no? También depende del tipo de insecto que tengamos la picada. Porque claro, ya hace unos años nos empezaron a hablar del mosquito tigre, que parece ser que es bastante dolorosa la picada, y sí. No sé si la reacción también es más llamativa que cualquier otra.
2: Lo que es el mosquito tigre, o también está la abeja y el avispón,
1: sí.
2: Cualquiera de esos animalitos pueden causar unas reacciones inflamatorias un poco más exageradas que cualquier mosquito común, pero siempre lo más importante, cuando ocurra el episodio, tratar de colocar hielo en la zona, siempre cubierto con un plástico o con alguna tela, no el hielo directo a la piel, por unos 20 minutos, porque ayuda mucho a desinflamar. Mayormente ese suele ser el tratamiento de inicio siempre, pero si uno llegase a ver una reacción exagerada, como que empiezan a aparecer manchitas en el cuerpo, como que empieza con mucha tos, empieza con dificultad respiratoria, sí, obvio, son cosas más graves que merecen.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc impulsat pel vent de sud s'ha rebut poc després de 3:15 i aquest incendi mobilitza a hores d'ara una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries. El foc amenaça algunes granges i masies i s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, el foc obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032 entre Cervià i les Borges Blanques. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per ordenar el confinament a casa de la partida precisament de la Devesa, molt a prop d'aquest incendi. El missatge ordena tancar portes i finestres, no sortir al carrer i fer cas de les indicacions de les autoritats i trucar al telèfon d'emergència 112 en cas que sigui necessari. Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
5: Hola, què tal? Aquest diumenge ha estat càlid una altra vegada amb temperatures per sobre dels 36 graus en molts punts de les comarques del Bages, del Segrià, de la Ribera d'Ebre o també del Pla d'Urgell, amb una jornada que ha estat càlida, com diem, i també molt assolellada al conjunt del país, amb ruixats que han aparegut al llarg de la tarda, que han espetegat amb intensitat, ha estat el cas del Pallars, de l'Alta Cerdanya o també de l'Alt Ripollès. En moments de xàfec la temperatura ha caigut en picat. Demà dilluns començarem la setmana amb un ambient molt més variable, sobretot a la franja de Ponent i a moltes viles de la Costa Brava. I a la tarda els ruixats s'extendran també per molts punts de la Catalunya central i compte perquè podran descargar amb molta intensitat. Temperatures que si fa no fa, poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
4: Donem també un cop d'ull al trànsit, perquè també es troba tallada a banda de les dues carreteres entre Cervià i les Borges Blanques, la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Girona i també les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona. Parlem també d'educació. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Social han convocat aquesta manifestació l'última del curs i també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I tanquem amb els esports. A hores d'ara comença la final de la Champions d'handbol, on el Barça busca un nou títol davant el Füchse de Berlín alemany. Més tard serà el torn del Joventut en bàsquet, que rebrà el València per mantenir-se viu i encara amb opcions d'arribar a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
7: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i per endavant avui un programa que volem dedicar als cantautors, perquè aquest concepte tant del segle XX, què se n'han fet? És a dir, on són els cantautors d'ara?

Si hi ha un lloc on la paraula cantautor mereix un respecte enorme és a Llatinoamèrica. I hem començat avui precisament a l'Argentina amb la Silvana Moreno i un clàssic, el León Gieco, cantant junts aquesta L'Aurora, que està inclòs en el sisè àlbum, últim treball publicat recentment, d'aquesta cantautora argentina que es diu Silvana Moreno. Té 38 anys i és una argentina molt cosmopolita que ha viscut a Boston, a Nova York, a Londres, i que d'alguna manera rescata també la tradició de la cançó al costat de grans clàssics com León Gieco. I un altre més jove, però que ja és tot un clàssic de la cançó d'autor a l'Argentina, és sens dubte Kevin Johansen.

Aquestes són les últimes notícies que hem tingut de Kevin Johansen. Es tracta d'un single que es diu Luna sobre Porto Alegre i que està enregistrat en una sala d'exposicions de la Galeria Malba de Buenos Aires. I la veritat és que ell sol, amb una guitarra, mostra perfectament el que és el paradigma del cantautor en aquest cas concret llatinoamericà o argentí. Un altre cantautor actual molt jove es diu Leo Rizzi i és tot un personatge al que hem de descobrir.

Leo Richie, en temps de Rosalia o de Bad Bunny, aquests personatges, Leo Richie, demostren que hi ha una cançó d'autor del segle XXI, sens dubte. Aquest és el seu segon àlbum, es diu La bellesa de les flores, i aquest noi que va néixer a Eivissa ha crescut a Uruguai i col·labora amb altres músics, com per exemple Santi Balmes.

Segon disc de Leo Rizzi, un noi nascut a Eivissa, crescut a l'Uruguai, amb molt d'èxit a Mèxic, i que en el seu segon àlbum que acaba de publicar té la col·laboració de Santi Balmes en aquesta cançó, Aquí nadie se puede morir. I seguint els camins, sobretot, d'aquests cantautors del segle XXI més joves i tornant a Latinoamèrica, ens trobem amb una dona imprescindible actualment, Silvana Estrada.

Silvana Estrada, que acaba de publicar aquest single al costat de Pablo Pablo. Qui és Pablo Pablo? Pues és el fill de Jorge Drexler, cantautor i, a més, productor. I la veritat és que aquestes cançons mostren aquesta contínua connexió entre les dues bandes de l'Atlàntic, entre aquella cançó tradicional llatinoamericana, o aquella idea o aquell concepte de la cançó d'autor a Llatinoamèrica, i el que també s'ha anat produint aquí entre nosaltres. Pablo Pablo, fill de Jorge Drexler, cantant amb la Silvana Estrada aquest Antes de ti. I ja que estem parlant de Jorge Drexler, acaba de publicar un àlbum en el que col·labora gent com Meritxell Neddermann, entre d'altres. Així és que escoltem aquest treball que es diu Taracà, que és el nou signat per Jorge Drexler.

Així sona el nou treball de Jorge Drexler, l'uruguaià, que acaba de publicar Taracá, i en el que col·labora Meritxell Neddermann, que, per cert, ella, per la seva banda, ha publicat un single col·laborant amb Bernat.

El single es diu Porto la Sal i està signat per Meritxell Neddermann i Bernat, que no és un altre que Bernat Ortajada Català, que és un cantautor de Sabadell amb el que ha col·laborat Neddermann i que ell, per la seva banda, també ha publicat singles o cançons com aquest Disco Ball.

0: podríem dir que la cançó d'autor del segle XXI, que és el nostre tema d'avui, ja no és la cançó d'autor, són les cançons d'autor. I això, aquesta petita joia, la signa Mar Pujol, una cantautora del Prat de Lluçanès, nascuda al 99, és a dir, 26 anys i poc més, i la veritat és que ens fascina sempre que l'escoltem cançó a cançó. Com també ens fascina gent més veterana procedent de l'àmbit del rock, procedent de la guitarrística, com és un Xarim Aresté, que ens acaba de publicar un àlbum magnífic, Punt de Creu.
1: En l'avent sembla que pujo

l'open, sembla que pujo. Però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

Punt de creu, el vuitè treball del The Flicks, Jerim Areste, un guitarrista extraordinari que a més ha trobat la seva part compositiva i interpretativa d'una manera molt equilibrada i que ha fet d'aquest treball un disc dels que serà de lo millor de la collita d'aquest any 2026 pel que fa a casa nostra. I si anem una mica més amunt cap a Euskadi, ens tornem a trobar a una altra meravella que ens torna a deixar Rupert Ordorica, l'Urra i Kutu Barik.

El nou disc del basc Ruper Ordorica, Lurra i Kutu Barik, així es diu. I les últimes notícies que tenim també d'una altra de les cantautores més interessants que tenim a casa nostra és de la rockera, si volem dir-lo així, Maika Makovsky.

Maika Makovsky, un tema que es diu Besides, B-Series, i que estava inclòs en el seu últim treball, Bunker Rococo. I apurant el temps del final del nostre programa, no podem oblidar-nos també d'una de les noies o de les cantautores més personals d'aquest país, Cristina Rosenmenge.

Cristina Rosenvinge, des de la banda sonora de Després de Kim, una pel·lícula que s'ha estrenat aquest any que es diu Sin decir adiós. I us convidem a escoltar les últimes convidades al nostre programa d'avui entorn a la cançó d'autor ara, actualment. Es diuen Les nietes del Charlie.

Es diuen Maria i Raquel Rubio. Són dues germanes i es fan dir les nietes del Charlie. Personalment, no havia sentit dues veus femenines tan singulars, probablement des de Vainica Doble. Una autèntica meravella per tancar aquest programa que hem dedicat avui a la cançó d'autor. La setmana que ve més, us esperem, com sempre, l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa al micròfon. Fins llavors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers continuen treballant en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:45 d'aquesta tarda. L'incendi mobilitza ja una quarantena de dotacions, 7 de les quals aèries, i aquest incendi amenaça algunes granges i masies on s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, també s'han tallat dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Arran d'aquest incendi, Protecció Civil també ha enviat un missatge és alert per ordenar el confinament a casa dels veïns de la partida de la Devesa. A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 17 dotacions, 5 de les quals aèries, i ja han estabilitzat encara un altre foc forestal més prop de Vilafranca del Penedès. S'ha cremat 1,5 hectàrees. Donem també un cop d'ull al trànsit. Hi ha dos carrils tallats a hores d'ara a la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona i retencions als diversos punts d'accés a la capital catalana, especialment a la C32 a Alella, a la C17 a Lliçà de Vall i a la C33 a la Llagosta. També hi ha circulació intensa a la P7 en direcció a Tarragona, als trams de Llinars del Vallès i Castellbisbal. Marxem ara fins a Sant Cugat, on avui s'ha posat el punt final al Sant Cublac, que en aquesta 12a edició ha donat peu a artistes emergents i ha pogut atreure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Sergio Morales.
2: La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes, amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de Salsa Social, organitzada per Pinya con Salsa. Ricky Andersounds, director del Sant Cublac.
3: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
2: La Salsa ha arribat per quedar-se, però de cara a la propera edició tornaran a recuperar els estils que van inspirar el naixement del certamen: blues, funk i soul.
1: I en els esports, ara mateix en joc en handbol la final de la Champions entre el Barça i el Fuchse de Berlín. Ja a la segona meitat els blaugranes guanyen per 5 gols, 25 a 19. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
7: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
7: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
10: No sabia que t'agradessin els musicals.
11: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
12: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
10: Aquest no ets tu.
13: No, és el Gene Kelly.
11: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Tancant el mes de maig i pràcticament coincidint amb el centenari de Miles Davis, ens deixava el gran colós del saxo tenor, Sonny Rollins, una figura cabdal del jazz, un dels darrers supervivents de l'edat d'or del bebop i un totterreny vinculant sempre la tradició i la modernitat. Rollins viurà en el gran podi dels saxofonistes eterns i més influents. Rollins, Coltrane, Coleman Hopkins, Dexter Gordon, Wayne Shorter i aquella llista sagrada de la gran música clàssica afroamericana del segle XX i del que vindria. Avui, solemnament, oferim un colossal Rollins. Som-hi, Pops.

0: Sound System edició 903, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un sistema Biosca, que és un homenatge al gran Sonny Rollins, i l'hem titulat, com ha de ser, aquest colossal Rollins.
1: Sistema Biosca. Un espai inclassificable del Sound System destinat a la recerca, la investigació i la descoberta de fenòmens sonors musicals de difícil percepció sensorial. Oberts a totes les arestes de la música. Una secció mutant com la vida mateixa.

0: Doncs avui, com toca i tal com s'ha de fer, cal rendir tribut a Sonny Rollins. Sonny Rollins, que, com hem dit, doncs el mes de maig ens va deixar i era un dels últims de la gran era del jazz i del bebop. I el Sonny Rollins va travessar doncs dècades i dècades de gran música i va arribar als 90, si no m'equivoco, 95 anys, i fins feia un parell d'anys encara feia les seves gires en directe. I Sonny Rollins, junt amb John Coltrane, per dir uns dos contemporanis, van reinventar tot el que significa el saxofonisme aplicat en el jazz. I avui farem una tria difícil, perquè és una tria que travessarà des de l'any 56 fins a l'any 2006, travessarà com pugui la seva extensa discografia.
1: Deixa'm dir que sempre fem una promo del programa i busquem una imatge que vagi, que sigui ad hoc al convidat, en aquest cas a Sonny Rollins, i hem triat una imatge, penso que és molt icònica, perquè és ell tocant amb un pont. Això és una història, Àngel, que és, sí, és molt xula.
0: El Sonny Rollins, que estava evidentment a l'elit de la música del bebop en aquella època, va haver-hi una època que va desaparèixer de la circulació, i ell anava a tocar totes les nits en un dels ponts damunt del Hudson, del riu, a Nova York, i com si fos el típic músic de carrer demanant diners, però ho feia perquè li agradava la sonoritat que tenia aquella part, i es va aparentment retirar de la música, cosa que no era certa. Hi ha tota una mitologia al voltant d'això, fins i tot hi ha un LP d'ell que es diu On the Bridge, i la fotografia és extraordinària, perquè està ell amb una actitud molt habitual amb ell, que és agafar el saxo tenor i apuntant cap amunt. Això es nota bastant en els seus discos. Hi ha moments que el so, i avui ho notarem, se'n va del micro, i és que ell constantment feia anar el saxo com si fos un ventilador, allò, pujant i baixant. I bé, doncs aquestes són unes imatges molt allò mítiques del cas Sonny Rollins.
1: Això ho podem comprovar ara mateix en el primer track que escoltarem del 1956 del disc Saxophone Colossus, el tema Stroke Road.
0: Doncs sí, aquest tema és, en aquest disc el tema més conegut era el Calypso Saint Thomas, que avui no el posarem perquè l'hem posat diverses vegades aquí. I aquí està ell tocant el saxotenor, evidentment el Duke Watkins, el contrabaix, el Tommy Flanagan al piano i el Mac Roach a la bateria. Cal dir que el Mac Roach, mític en el terreny de la bateria del jazz, sempre va estar en aquesta època, especialment al costat de Sonny Rollins, un jovenet Mac Roach, i és un altre dels que van quedar també de l'última fornada. I Sonny Rollins tanca en certa manera un capítol i una generació.

0: Doncs aquí tenim la música de fons de Miles Davis amb el seu Beard of the Cool, i justament aquí es va produir aquesta mena de curiositat, i és que l'altre dia van fer un homenatge a Miles Davis perquè hauria arribat als 100 anys, cosa que no va ser així, i acte seguit doncs es deixava a Sonny Rollins, que és el protagonista del programa d'avui. Hem escoltat aquest dos temes, el tema del saxofon Colossus de l'any 56, i ara continuem a l'any 1956.
1: Sí, perquè ens anem cap al seu àlbum Plus Four. Mira, parlant dels músics que hi toquen, repetim amb el gran Max Roach a la bateria, Richie Powell al piano, però sobretot aquí és un disc que podríem dir que el que el van fer, no sé si a mitges, però hi ha molta col·laboració entre Sonny Rollins amb el gran Clifford Brown a la trompeta. Anem a escoltar un clàssic del jazz, un tema preciós que es diu Penat House, molt conegut, molt tocat, i que entra com res. És aigua de Sonny Rollins.

0: Doncs continuem amb l'obra de Sonny Rollins, condensada avui amb 8 temes. Imagineu-vos quina obra es pot concentrar en 8 temes, però intentarem fer el possible per donar una perspectiva. Hem escoltat un tema pertanyent a Saxophone Colossus, un altre al Chris Ford, i ara entrarem en el Wait Out West de l'any 57, un any després. I, clar, aquest disc, que la portada va vestit de pistoler
1: de l'Oest,
0: és una broma que fa, perquè es refereix a que és un disc gravat a la costa oest i està gravat justament amb el Shelly Main a la bateria, clàssic, un clàssic de que en diem l'escena del West Coast, i el Ray Brown, que és un altre, i per tot, llavors fa un joc de paraules que evidentment allò no és el salvatge oest, sinó que senzillament és la costa oest, on hi havia tota una escena jazzística que va de ser tocat aquí al programa, i per tant, bromes a part que va fer ell, perquè realment és desconcertant la portada del disc, realment això és la costa oest i el so de jazz de la costa oest. I el tema es diu Come Gone, és del 57, i tenim en format trio, molt elemental. Això és una cosa que va practicar més endavant també amb altres formacions, era a dir, suprimir el piano i tenim el saxo que omplia lo suficient com per no necessitar res més, i tenia un contrabaix i un bateria. La rítmica clàssica de la West Coast, que és el Ray Brown i el Shelly Main.

0: Doncs aquí estem amb aquest sistema biosc especial d'avui, perquè tenim en Sonny Rollins per aquí remenant el saxo tenor. Tenim molta gent que ens segueix i que ens escolta. I entre d'altres l'amic Sergi Fagen, que li diem nosaltres, que recorda que demà passat farà 50 anys del concert dels Rollins a... Que va ser la Monumental. Nosaltres no hi vam ser-hi, però, Sergi, gràcies per la acotació, perquè el Sound és un programa que viu i escolta molt la música.
1: No, i a més, parlant de Rolling Stones, l'altre dia va aparèixer una notícia que és com una metàfora de que es tanca el cercle de la història de la música pop en el sentit, diguem, de mainstream. És a dir, el nou disc dels Rolling Stones tindrà un tema que el baixista és en Paul McCartney. És a dir, que evidentment mai va haver-hi mal rotllo entre Stones i Beatles, no. Ni molt menys, això s'ho va inventar la premsa, allò de que els agrada jugar ara amb els Beatles, els Stones, en Hendrix, en Clapton, Oasis, Blur, no? I en aquella època, doncs, semblava que fos impossible. I l'altre dia, el Paul McCartney, que entre altres coses no és que el coneguem, però se'l veu molt bon tio, va dir que li havia fet molta il·lusió i molta por al mateix temps ser el baixista dels Rolling Stones. Jo crec que això és una manera de tancar tot un cercle que arrenca els anys 60.
0: Cadascú es creu el que es vol i el que vol escoltar. Seguim al 1957, Àngel, anem cap a l'LP Tenor Madness, i aquí, bueno, només amb el títol de la cançó, és fantàstic.
1: Sí, sí. El tema, el títol es diu The Most Beautiful Girl in the World, o sigui, la noia més meravellosa del món. Però el Tenor Madness, el tema estrella, és un que porta per títol Tenor Madness, que no l'hem posat avui perquè és molt llarg, i és que és una batalla, que això es feia bastant en aquelles èpoques, batalla entre dos colossos. És a dir, John Coltrane i Sonny Rollins es contesten amb un solo interminable, amb literalment la bogeria del tenor. Però a l'intre d'aquest disc hi ha meravelles com la que escoltarem ara. En aquí cal dir també que està Philly Joe Jones a la bateria, el Red Garland al piano, el Paul Chambers al contrabaix, o sigui, la típica la rhythming section per excel·lència. En Philly Joe Jones, que es deia Philly perquè perquè era de Filadèlfia. Una cosa important. I aquí els tenim. Doncs això és justament, ja també, encara és de l'any 57. Penseu que la que hem escoltat abans és del 57 i anteriorment del 56, o sigui, la seva producció no era només molt extensa, sinó que molt variada, canviant de registres constantment. Endavant amb el Sonny Rollins.

0: Som-hi, continuem aquest sound especial dedicat a Sonny Rollins, aquest sound de 903, i ara sí que canviem d'any, ens anem al 1900... No, seguim al 57.
1: Seguim. L'any 57 va fer de tot, aquest home.
0: Vaig massa avançat, jo. No, ens anem al 57 amb el disc Moving Out, i la cançó que escoltarem és la que dona títol a l'àlbum.
1: I aquí tenim una altra formació de categoria, evidentment, el Percy Heath, el contrabaix, Art Blackie a la bateria, Ilmok Hope al piano, i el Kenny Dorham a la trompeta. O sigui, és que tota la gent que apareix avui aquí al programa són les espases que lideraven el bebop en la gran època, i de tots ells va sobreviure fins fa poc Sonny Rollins. Aquí els tenim, 1957.

0: Oh, quina velocitat, no? Realment, estem suant, eh? Estem suant a l'estudi, perquè això és bebop, allò, bebop. Abans de l'època del hardbop, que consistia més, diguem-ne, en accentuar, aquí hi ha la velocitat. La velocitat
1: hem obert les finestres se sent per tot arreu.
0: Doncs sí, sí.
1: Per tot el món.
0: És bestial. Això...
1: Perquè aquesta emissora, des d'on ho retransmetem, és d'àmbit mundial.
0: Sí, no, no, clar, universal.
1: I no cal... A tot el món.
0: Bé, de tant en tant va bé recordar on som i cap

entenem. I en aquí cal dir ara doncs, que ens trobem amb un tema bastant interessant, que serà dels que més diferents del que escoltarem al llarg del programa, de l'LP What's New. A l'any 62, el Sonny Rollins es va dedicar a treballar el que seria la música llatina, i en aquest cas la música brasilera, però també va fer molts calipsos, però els calipsos d'ells són extraordinaris. Però avui hem triat el vessant més brasiler, amb un tema meravellós, amb el Jim Hall, Jim Hall a la guitarra, el Bob Crenshaw, el contrabaix i el Ben Riley, bateria també del Thelonious Monk, que van fer aquesta meravella, finura total, estil brasileny. També aquí aprofitarem per parlar, abans hem parlat dels Rolling Stones i no podia faltar l'al·lusió directa a que Sonny Rollins va participar en dos temes concrets dels Rolling Stones, especialment el Waiting of a Friend, un disc amb un solo de saxo, i per tant era de Rollins amb els Rolling Stones, no? I va ser una cosa que després en parlarem més endavant d'altres col·laboracions, perquè el tema que vindrà després del després també no és que sigui música pop, però va ser molt popular. Però ara ens centrem en aquesta incursió en el món de la música brasileña al costat de Jim Hall. Estem a l'any 1960.

0: enfilem la recta final del programa amb dos cançons.
1: Enfilem o el filem?
0: Clar. Sí, ben anotat, exacte. El filem.
1: El filem.
0: El filem perquè ens anem a l'any 1966 i parlem de la pel·lícula Alfie, un clàssic de l'època, protagonitzada pel gran Michael Caine, amb el seu accent cockney. Feia de conductor de cotxes de lloguer i era un gran seductor. La banda sonora la corre a càrrec de Sonny Rollins, però és que, a més, està conduïda pel gran Oliver Nelson i hi ha, J.J. Johnson trombons, com el Jimmy Cleveland, Phil Woods al saxo alt, Kenny Barrell a la guitarra i Frankie Dunlop a la bateria, entre d'altres. Un tema molt icònic perquè és una escena molt pop.
1: Totalment, sí. Doncs és una bona intersecció. Quan hem dit pop, abans hem parlat dels Rolling Stones, però que, a més, aquí hi ha tota una part que avui no hem pogut tractar, que és quan ell va començar a electrificar la seva música, com van fer la gent de la seva generació, i fins i tot hi ha un disc on toca el saxo soprano i versiona Stevie Wonder. També hi ha un altre format que va fer elèctric, en el qual fins i tot va incorporar en el grup l'Stanley Cowell al piano fent de rodes, però portava un intèrpret de gaita, Rufus Reid.
0: Escoltem aquest Alfie.

0: I acabarem aquest sound especial dedicat al gran Sonny Rollins amb un tema, fem un salt de 60 anys, si no vaig errat, més o menys. Més o menys, sí.
1: I encara li quedaven...
0: Sí, anem al
1: li quedaven 20 més, encara.
0: Exacte, anem al... No, 60, no, 40... Bueno, uns 40 i pico d'anys. El 2006, Sonny Rollins grava el disc Sonny, Please. Aquí està acompanyat per Clifton Anderson al trombó, Bobby Broom a la guitarra, Bob Cranshaw al baix, Steve Jordan a la bateria, entre altres.
2: Steve Jordan. És que Steve Jordan va ser l'últim bateria d'aquí, del Rolling Stones.
0: Tot quadra.
2: Justament per substituir el Charlie.
0: I a més, mira si quadra que acabarem amb un calipso. Que abans dèiem que no hem posat el Sant Thomas, perquè ja l'hem posat moltes vegades, etc. Doncs acabarem amb aquest Park Palace Parade.

0: Doncs aquí hem tingut avui un homenatge al Sonny Rollins amb un sound que és el 903, o sigui, com aquell qui diu, cap al 1000. I sí, sí, perquè això va per aquí. La cosa ha estat un especial colossal Rollins.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Sol Bizarre en un costat, pilotant el sistema sonor el gran Xavier Trait, i que us parla Ramonet 77. Això ha estat colossal i ha sigut molt, molt...
0: Pop!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. A la zona hi segueixen treballant 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven en la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 42 dotacions, 7 aèries que treballen en una superfície d'unes 10 hectàrees. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ha cremat una superfície de 6,5 hectàrees. I a més, recordem que s'ha estabilitzat un altre incendi forestal prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. A banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, encara tenim diversos focus d'atenció a la xarxa viària catalana, des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha normalitzat la circulació. La C32 a Calella, en sentit Barcelona, s'ha pogut retirar els vehicles accidentats. Tanmateix, a la C32 hi ha retencions entre Sant Andreu de Llavaneres i Argentona i més endavant entre Cabrera de Mar i Alella. Convé destacar que s'ha obert el carril en sentit contrari per afavorir la mobilitat de retorn. També hem de destacar que de sortida del circuit queden retencions encara a la C35 a Granollers i també aturades a la C17 entre Lliçà i Mollet del Vallès i també complicacions a la C33 des de la Llagosta en sentit Barcelona. Pel que fa a l'autopista P7, retencions en el tram nord entre Llinars del Vallès i Montmeló en sentit sud, en sentit Barcelona, i també en el tram sud complicacions a la zona d'Olèrdola, que vam situats a la C32 a Sitges, on hi ha retencions des de Sant Pere de Ribes i destacar que regula el trànsit als túnels. De moment això és tot. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Fins ara que des del Servei Català de Trànsit parlem ara d'educació. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". La manifestació també ha comptat amb presència de representants polítics i ha aplegat unes 25.000 persones. I tanquem amb els esports una darrera hora d'handbol, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Champions després de guanyar per 37-34 a la final al Fuchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
6: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
7: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
8: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
7: Utilitat, no? Que funcionen.
9: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
7: Sergi, tu portes ulleres.
8: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
7: Clar.
8: I després les de la IA.
7: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
8: 300 euros.
7: Jo pensava que més, eh?
9: Jo em pensava que molt més.
8: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
9: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
6: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
10: Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. Ahora...
11: ¿Qué vas a hacer?
12: Recargar.
10: ¡Torpedo!
12: Es genial tenerte de vuelta.
13: Me la suda.
12: Están tirados.
14: Funky Radio Show.
15: ¿Qué coño es eso?
16: Funky Tracks Radio.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en sí. aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l. I trobaràs cultura.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals. A la zona hi treballen encara 77 dotacions i el foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB-7031 i l'LP-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven en la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: I els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi forestal de Pons, que ha cremat unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat també a tallar la carretera C14. I a banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, a hores d'ara també estan tallades la C55 a Castellbell i el Vilar i la Nacional 145 a la Seu d'Urgell. També hem de dir que ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada l'any 1995. Precisament ens n'informa des de Cugat Mèdia Sergio Morales.
3: Historiador de formació i especialista en història medieval, Sans i Travé va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau com la recuperació de documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclòs els coneguts papers de Salamanca. També va promoure l'ingrés de fons documentals de personalitats, famílies i empreses que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya.
1: I acabem amb els esports. En handbol, el Barça es proclama campió de la Champions després de vèncer a la final per 37-34 al Füchse de Berlín. Aquesta és la 13a Champions per l'handbol blaugrana i la 50a si sumem totes les seccions. En bàsquet, al descans, la penya perd per 3 punts al tercer partit de les semifinals davant del València Bàsquet, 41-44. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. I arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem a l'Eric López. L'Eric, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars, començant pel Barça d'handbol, que ha guanyat la 50a Champions del club.
1: Els de Carlos Ortega han dominat d'inici a la final davant el Fuxe Berlin i han acabat guanyant per 37 a 34. Els blaugranes guanyen així la 13a Lliga de Campions de la història de la secció d'handbol i la quarta els últims 6 anys. A més, fan el ple de títols aquesta temporada. 7 de 7. Champions, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica i també Supercopa Catalana.
0: Pel que fa a l'hoquei patins, el Vila-sana guanya la seva primera Lliga.
1: Les lleidatanes han guanyat a Fraga per 1-3 i es proclamen campiones de Lliga per primera vegada en 23 anys d'història del club. Elsa Salvanyà, Jimé Gómez i Victòria Porta han marcat els gols del Vila-sana en el partit de comiat de Maria Porta. El club lleidatà completa el doblet després de guanyar també la Copa i ja suma 5 títols en el seu palmarès aconseguits en els dos últims anys.
0: En bàsquet, aquesta hora la penya busca un triomf per allargar les semifinals.
1: Els badalonins reben el València en el tercer partit de la sèrie després d'haver perdut els dos primers partits a domicili. La penya ha de guanyar sí o sí, si no vol caure eliminat del play-off pel títol. I canviant la pilota de bàsquet per l'estic en hoquei patins, l'Igual ha de jugar aquesta hora el segon partit de la final a la pista del Liceo després d'haver-ne perdut el primer.
0: I en futbol, el Badalona necessitarà una altra remuntada.
1: Els escapulats han caigut per 3-0 al camp del Compos i hauran de protagonitzar una altra remuntada a casa per assolir l'ascens a segona federació. El partit definitiu serà diumenge vinent a 1:45 del migdia i també en directe a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. En cas que pugi el Badalona, de retruc el Prat ascendiria a tercera divisió pels ascensos no compensats.
0: Avui, pràcticament 6 minuts, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors a aquesta hora de la nit, diumenge 14 de juny de 2026. Dos partits en joc, dos partits ben importants en bàsquet Lliga CB. Tercer partit de semifinals en el play-off pel títol. La penya que ha de guanyar sí o sí. Com tenim el partit?
1: Doncs de moment, Ignasi, partit molt igualat entre la penya, el Joventut, i el València Bàsquet. De moment resten gairebé 7 minutets per acabar el tercer quart del partit. Penya 47, València Bàsquet 48.
0: En moment de tota la partida, molt, molt igualat, com ens diu l'Eric, amb petites alternatives en el joc, en el marcador, en el domini del marcador, però sense grans diferències, i per tant, de moment, la penya que continua ficada dins del partit per intentar forçar el quart partit, que tornaria a ser a Badalona si ho aconsegueix el conjunt de Dani Miret. I en hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, segon partit de la final, el millor de 5 partits, l'Igualada que busca una victòria doncs per capgirar el factor pista en contra, però de moment les coses no van massa bé.
1: Com tu dius, Ignasi, de moment les coses no van massa bé per l'equip català, per l'Igualada, en un partit en què s'enfronta el Liceo a casa del Liceo. De moment resten 9 minutets per acabar el primer període, Liceo 3, Igualada 0.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, comencem a parlar, que tenim molta teca en aquest diumenge 14 de juny. Començant per l'handbol, Champions masculina, el Barça torna a regnar a Europa.
2: Barça 37, Fuxe Berlín 34.
1: Doncs el Barça que guanya un altre Champions, ja en van 13 en la secció d'handbol, 4 en els últims 6 anys, i atenció, és la Copa d'Europa número 50 a la història del club, comptant tots els equips del club blaugrana, totes les seccions. Enguany el Barça d'handbol ha guanyat els 7 títols que ha disputat: Lliga, Copa, Mundial de Clubs, en aquest cas la Supercopa Ibèrica i la Catalana, i també la Copa d'Espanya. Per tant, un ple absolut, una temporada perfecta per a la Barça, un Barça doncs, que veu com alguns dels seus jugadors, com ara el porter, doncs Nilsen, que ha fet una gran final un altre cop, marxarà avui, doncs després del partit ha estat plorant bona part de les celebracions, doncs conscient de que aquell era l'últim partit com a blaugrana, però en qualsevol cas llàgrimes d'emoció i d'alegria per aquesta gran victòria davant del Fuxe Berlín, amb un Barça que ha defensat molt i molt bé el partit i que ha dominat des del principi fins al final. Després del partit, els companys d'Esport 3 parlaven amb un dels jugadors del conjunt blaugrana, Dani Fernández.
3: Amb això ha penjat el coll i et dic que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions, i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament, jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas, i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa, i res, avui me'n recordo de tots ells, i això també és molta part seva.
1: I a les 9 i 10 minuts parlem d'un altre equip campió. Avui el Vila-sana també ha fet història perquè ha guanyat per primera vegada el títol d'hoquei Lliga femenina, amb una victòria ni més ni menys que Fraga.
2: Fraga 1, Vila-sana 3.
1: Doncs d'aquesta manera, per la via ràpida, el Vila-sana doncs que aconsegueix guanyar aquesta final, segon partit al millor de 3, havia guanyat la setmana passada a la pròrroga a casa, i guanyant a terres aragoneses s'assegura ja el títol, el primer títol de Lliga, com diem, la segon d'aquesta temporada, perquè havia guanyat també la Copa de la Reina, i ja en van 5 en els dos últims anys. Un club jove que es va crear el 2003, pràcticament com una activitat extraescolar arran de la família Porta, i precisament una de les germanes Porta, la Maria, doncs avui s'acomiadava. La volem saludar, són les 9 i pràcticament 11 minuts de la nit. Maria Porta, com estàs? Felicitats.
4: Bueno, hola, bona nit. Pues estic molt feliç. La veritat és que, bueno, crec que l'esport avui ha estat just, i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit, i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
1: I quin triomf, 1-3 a Fraga, que era una pista que no se us havia donat bé històricament, confirmant, refermant el que deies tu, que heu estat les millors de la Lliga des del principi fins al final.
4: Sí, bueno, al final sí que veig que s'ha donat les casualitats de la vida, que hem jugat a la pista de Fraga, però bueno, la pista de Fraga realment només ens hem donat malament una vegada, que va ser durant la Lliga, que vam perdre l'únic partit que hem perdut. Després dels altres cops que havíem anat hem guanyat títols a la pista de Fraga. I igualment és que no m'importava gens quin rival fos. Qualsevol rival ens ho hauria posat molt difícil, però bueno, al final crec que l'altre dia a casa vam fer les coses molt bé, i nosaltres veníem a Fraga a guanyar, no veníem a jugar la carta de la setmana que veia un altre partit. No, anàvem a Fraga a guanyar, i bueno, que crec que l'equip ho ha demostrat des del moment que hem entrat a la porta del pavelló de Fraga, amb tot. Llavors, és això. Clar, molt feliç.
1: Ho deies tu, o sigui, heu estat les més regulars. Només una derrota, podem dir, a banda d'aquella dels despatxos, que és una derrota relativa, el Vila-sana, sense cap mena de dubte, ha estat el millor equip aquesta temporada.
4: I tant, sí. Al final només hem perdut un partit durant l'any. Tots nosaltres els hem guanyat, i bueno, a vegades la gent no dona importància poder al títol de la Lliga, perquè doncs, hi ha títols no, que tenen molt nom, com la Champions, la Copa de la Reina, però al final un títol de la Lliga és un premi, crec, molt bonic, perquè bueno, no, és la recompensa del treball ben fet doncs, de 6-7 mesos de treball, de desplaçaments doncs, a pistes complicades, de desplaçaments a pistes que costen molt, bueno, de dies bons d'entrenament, de dies dolents, i crec que ha sigut un superpremi, la veritat, i bueno, al final doncs, podeu fer també envoltada de la meva gent i amb l'equip humà que hi ha dins l'equip, de tant jugadores com d'estaf i tot, doncs, bueno, encara fa més il·lusió, la veritat.
1: A més, és una temporada amb doblet, perquè també veu revalidar el títol de Copa que ja havíeu guanyat l'any passat. Al final s'està veient, s'està recollint els fruits de ja fa molts anys, no?
4: Sí, bueno, crec que portem unes temporades que estem començant a destapar el tap aquest dels títols. Sí que és veritat que a vegades doncs, et pots esforçar molt i l'esport per A, per B o per C doncs, és injust i és cruel, però també una cosa que ha demostrat l'esport al llarg dels anys doncs, és que sempre et dona una segona oportunitat, que sempre et dona com, no? Allò de dir, ho tornes a intentar i tornaràs. I bueno, crec que també una cosa que aquest equip té és que hem passat moments molt dolents, que hem perdut títols importants i l'equip s'ha refet, té una capacitat de resiliència, doncs, crec que espectacular i, bueno, no, hem seguit, vull dir, vam perdre la Champions, que ens va fer molt mal, i vam seguir, ens vam emportar la Copa de la Reina i hem seguit i ens vam emportar la Lliga, que, bueno, jo crec que tota gent teníem també moltíssimes ganes, la veritat.
1: I ara falta seguir, i l'any que ve ja guanyar la Champions i ja ho tenim tot, no?
4: Sí, la veritat és que sí, és l'únic títol que li falta al club, la Champions. I jo realment, ho he dit sempre, hi ha gent que fa esport tota la seva vida i no guanya res. I jo realment em sento una privilegiada i una afortunada perquè sí que he fet esport tota la meva vida i he tingut la sort doncs, de guanyar títols amb el club de la meva vida, amb el club del meu poble, amb la gent que jo estimo i, bueno, que crec que hi ha molta gent doncs, que li agradaria això de fer, no? I, bueno, pues, al final, pues, bueno, pues, guanyar aquest títol i qualsevol amb el Vilassana realment, doncs, me fa molta il·lusió, la veritat.
1: És que, al final, la teva carrera esportiva és com una mena de guió de pel·lícula, no? Perquè pràcticament podem dir que tu, amb la victòria, munteu el club pràcticament, per dir-ho d'alguna manera, el 2003. Mica a mica aneu creixent, aneu fent ascensos, us planteu aquí a l'elit de l'hoquei femení estatal, I he guanyat els 5 títols que ha guanyat el club en aquestes dues temporades i a l'últim partit acabes doncs, donant-li, entre cometes, la primera lliga al club del teu poble.
4: Sí, la veritat és que sí, bueno, una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió que van començar pues, amb la cadestra escolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes que al final doncs, fa goig veure el pavelló de Vilassana ple. Avui mateix a Fraga crec que no només hem donat una lliçó dins la pista, que crec que també l'hem donat fora, perquè hi havia moltíssima gent de Vilassana i tu veies cares de nens petits, de persones grans, però al final tots eren del poble, no? I al final, bueno, crec que quan tots remem a la mateixa direcció és innegociable, crec que tot el poble, tota la comarca s'ho sent seu, s'ho estima molt. I crec que això d'aquí és el que fa club, és el que fa poble també, perquè un dia aquestes nenes petites que tenen una il·lusió érem la meva germana i jo, i doncs ara hi ha molts nens i nenes del club que també tenen aquesta il·lusió, que sobre el club treballa molt i treballa molt bé, perquè el club ja fa 3 anys que té molts equips, que els equips femenins del club doncs, són campiones de Catalunya i campiones d'Espanya. Vull dir que hi ha cantera, que són del poble, que hi ha hockey Vilassana per molt temps i que sí que és que em retiro, però estic molt tranquil·la per totes les persones que pugen al darrere, que sé que ho faran i s'ho estimaran igual que jo o més.
1: Continuaràs vinculada al club d'alguna manera o ja t'ho miraràs des de la grada?
4: No, la veritat és que no continuaré vinculada de cap manera. Jo m'ho miraré des de la grada o m'ho miraré o ho patiré des de la grada, no ho sé. Però no, de moment no, i no està dins dels meus plans, la veritat. Ho seguiré, però des de la grada com un aficionadament.
1: Suposo que ara el relleu del braçal de capità per la victòria, no?
4: Bueno, sí, jo crec que sí, que li donaré a la victòria, sí, sí, el braçalet de capitana. Crec que també ho portarà molt bé i que ho sabrà fer molt bé i sí, sí, li donaré amb ella.
1: Molt bé, escolta'm, com ho celebrareu, si és que ho sabeu ja?
4: Bueno, al ser diumenge, doncs tampoc podem fer gran cosa perquè tampoc hi ha moltes discoteques obertes. Res, per aquí el poble, hi ha tothom del poble per aquí, estem aquí al bar amb música i estarem per aquí... I no ho sé, el que ens porti la tarda, suposo. Llavors, això, ja ho celebrarem el cap de setmana que ve, que tindrem temps.
1: Doncs el cap de setmana que ve, a veure si es fa aquesta rua, perquè una lliga bé s'ho mereix, la primera lliga de la història de la Vila-sana, aquest club que es va crear el 2003 i que a les dues últimes temporades ha guanyat 5 títols, sí. I avui amb la capitana, la Maria Porta, que a més es retira. Maria, moltíssimes felicitats, no només ja per aquest títol, sinó per aquesta trajectòria, pel que heu fet amb aquest club i pel que heu fet per l'hoquei català.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Doncs ben contenta la Maria Porta i ben contenta també la seva germana Victòria Porta, doncs que ha fet un dels tres gols avui de la final de Vila-sana al camp del Fraga i que li deia això a la nostra companya de Lleida Televisió, l'Eva Cortico.
5: Avui dormo amb ella, o dormim a Vila-sana tots amb ella, i és aquí. O sigui, la copa ja és aquí. Sí, potser sí, el resultat se'ns ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga i la veritat és que molt contenta. Ojalà sigui la primera de moltes. Bé, jo crec que amb la resiliència d'aquest equip al final vam fer un inici molt complicat amb moltes lesions. O en el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip. Sí, la veritat és que molt orgullosa de la base i la cantera que hi ha, perquè al final aquest any s'han pogut classificar tots els equips per tots els campionats de Catalunya i la gran majoria pel d'Espanya i conquerint títols. Crec que aquí demostra que hi ha una bona cantera i que pugen nenes petites, sobretot per jubilar-nos.
1: Doncs, de moment, la Maria Porta ja s'ha jubilat. La Victòria Porta és probable, com ens deia ara la seva germana, que li agafi el relleu a la capitania de la Vila-sana, que, per cert, segurament, la setmana vinent, dissabte, tenen previst un sopar per celebrar el final de temporada i probablement es faci rua, però això encara s'ha de confirmar. Vinga, i a tot això, l'hoquei lliga masculina, segon partit de la final, de moment, l'Igualada, que no està podent plantar cara davant del Liceu. Eric.
2: Doncs sí, Ignasi, de moment, primer període, resten 2 minutets i 45 segons per arribar al descans a Galícia. El club local, el Liceo, va guanyant 4-0 a l'Igualada Rigat als igualadins.
1: Doncs estarà complicat guanyar aquest segon partit després de la derrota del divendres en el primer. Per tant, veurem si l'Igualada aconsegueix plantar una miqueta més de cara en el que queda partit, però de moment es posa força complicada aquesta final. I a tot això, a la Nacional Catalana femenina. Ahir el Mataró va aconseguir l'ascens després de guanyar novament el Caldes.
2: Caldes 3, Mataró 4.
1: Doncs per la via ràpida també el Mataró ha resolt aquesta final per ascendir a hoquei lliga femenina. Per tant, el Mataró un any després de l'ascens tornarà a la màxima categoria femenina de l'hoquei patins estatal. Després del partit ahir, el nostre company Jordi Cochran, que parlava amb la capitana Paula Lladó.
6: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui. Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici. D'això hem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
1: I a tot això, a la Nacional Catalana Masculina també hi es va disputar el segon partit de la final.
2: Noia B 6, Caldes B 3.
1: Doncs el Noia B aconsegueix l'ascens a plata masculina. Ahir en directe en aquest programa el Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní, que ens posava en directe amb Pau Romagosa.
7: És espectacular haver de pujar o tenir un equip a hoquei lliga plata. Per a un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot, L'any passat vam pujar amb el Xavi Briggs d'entrenador. Aquest any, pues, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, pues, mira, hem aconseguit això que és espectacular per aquest club. De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final lo que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí pues, anar creixent dins la categoria. Però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses i, doncs, mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
1: Vinga, i a les 9:23 parlem també d'un altre dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana, l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat novament campió de la Champions masculina de waterpolo.
2: Barceloneta 17, Prorreco 16.
1: Gran final del Barceloneta, carregant-se un dels grans dominadors, de fet, el gran dominador de la Champions històricament, com és el Prorreco italià. Ja a semifinals també havien eliminat un altre dels grans campions, com és el Ferencváros hongarès. I segona Champions de la història de l'Atlètic Barceloneta. El 2014 l'havien guanyat els mariners en aquella ocasió a casa en la primera temporada de Xus Martín a la banqueta. Aquesta temporada, primera temporada per a Fran Fernández, l'exjugador i ara entrenador. I avui ha passat per l'enjoc de la visió i, evidentment, ha celebrat i molt aquest títol de Champions.
8: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar de entrenador nos ha traído... dos Champions. Antes de cambiarme espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando del equipo. Que soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo ver, ya la disfruté en su día, estoy muy feliz. Meter goles, dar asistencias, hacer un bloqueo, hacer acciones, tener una gran adrenalina. Pero la sensación de ser responsable de un grupo, de su estado anímico, de la táctica, lo disfruto, así que es lo que me espera durante mucho tiempo. I lo disfruto, así que me quedo con lo que tengo actualmente.
1: Doncs un Barceloneta que clou una temporada perfecta, han guanyat tots els títols que han disputat. Fran Fernández, que ens deia l'enjoc de la visió, les claus de tot plegat.
8: Sí, la Ferrari da mucha confianza y luego también los cuartos de final de Champions, donde hemos ganado los 6 partidos, hemos ganado todos los partidos fuera de casa este año, tanto en Liga como en Champions League, en piscinas complicadas, incluso cuando ya estábamos clasificados que podíamos relajarnos, el equipo ha respondido y ha jugado, era muy sólida. Pues llegamos en nuestra mejor versión del año y al final... Lo único que teníamos que hacer era jugar dos buenos partidos. Sabíamos que no teníamos mucha presión, porque al final el Ferencváros era el campeón de Europa y esto nos daba la tranquilidad de decir, tenemos que simplemente preocuparnos de jugar a nuestra mejor versión y de que ellos no entren en partido. Y ya se ha ido todo rodado. Si hubiésemos firmado antes, o sea, si nos lo hubiesen explicado antes de empezar la temporada, lo hubiésemos firmado. Llegar a semifinales a penaltis con el Ferencváros. Y fíjate, penaltis, hemos llegado a Prorreco y hemos ganado, creo que le combi. Bastante, no bastante superior al resultado, pero sí en el juego.
1: I a tot això, amb waterpolo, a banda d'aquesta Champions del Barceloneta, també estàvem ben pendents del play-out de permanència de la divisió d'honor femenina. El segon partit de la final, el millor de 3, hi haurà tercer partit perquè ahir l'Horta va perdre.
2: En aquest cas, el partit entre l'Irunya i l'Horta va acabar empat a 12, però l'Irunya es va imposar els penals per 6 a 5.
1: Per tant, s'haurà de resoldre tot plegat aquesta permanència. El tercer partit serà dissabte vinent a les 5 a la piscina de l'Horta. Per tant, a veure si hi ha sort i l'Horta aconsegueix la permanència. Compte que el València se'n va de 12, 52-64 a la pista de la Penya, mentre l'Igualada continua perdent a la pista del Liceo. Ens aturem 3 minutets i tornem amb més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de deu de la nit, som els d'en joc. Darrera mitja hora del programa en bàsquet. Se li complica el partit a la penya, Eric.
1: Doncs sí, de moment gairebé 9 minutets a Badalona perquè acabi el partit. Joventut de Badalona, 57, València Bàsquet, 69.
0: Doncs de 12 perdent ara mateix el conjunt badaloní i s'ha arribat al descans en hoquei patins a la pista del Liceo.
1: I no hi ha bones notícies per l'equip català a Galícia, on el Liceu guanya amb una renda de 4-0 davant l'Igualada.
0: Doncs, déu-n'hi-do, el primer partit perdien 6-0 al descans, en aquest cas 4-0, el Liceu que no està deixant opcions al conjunt igualadí. Tot fa pensar que la sèrie s'anirà a Igualada amb un 2-0 en contra per al conjunt català. A tot això, parlem de futbol. Play-off d'ascens a segona divisió. Ahir es va disputar l'anada de la final. El Sabadell haurà de tornar a remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta.
1: Zamora 1, Sabadell 0.
0: Doncs un gol de Maldonado només començar el partit. Va acabar condemnant el conjunt arlequinat, que acaba perdent i, com dèiem, ja s'activa immediatament l'operació remuntada de cara al pròxim divendres en la gran finalíssima. Qui guanyi aquesta eliminatòria el divendres, si guanya el Sabadell, perquè ja li val amb l'1-0, li valdria per aconseguir l'ascens. Si no, qualsevol altre resultat, un empat o una derrota, significaria l'ascens del Zamora. En Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Centre d'Esports Sabadell haurà de remuntar una altra vegada, això sí, aquesta vegada no dos gols com a semifinals contra el Real Madrid-Castilla, sinó només un contra el Zamora, si vol ser divendres que ve nou equip de la Lliga de Futbol Professional, de la Lliga High Promotion de la segona divisió. Ahir, a l'anada de l'eliminatòria, en un Ruta de la Plata completament ple, el Zamora es va avançar de manera molt matinera amb un golaç de Mario Losada tot just al minut 2.5 de joc. Després, a la primera meitat sí que va ser de l'equip de l'ex-arlequinat Òscar Cano. A la segona va dominar molt més el conjunt arlequinat, això sí, sense traduir-ho en gaires ocasions i al final sense poder fer el gol de la Igualada. Per tant, tot es decidirà a la Nova Creu Alta, eliminatòria oberta de moment amb avantatge mínim pel conjunt de Castella i Lleó. Ferran Costa és l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell.
3: Hem de generar i construir durant cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. I necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran. El repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front, el millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades. Vam fer un partit de merda a Valdebebas, no em va agradar gens el que vam transmetre, i tot i així ens vam recordar que hem sigut durant 38 jornades, les que hem fet 68 punts. Hem fet grans coses aquesta temporada, però els millors moments estan per arribar, estic convençut. Llavors, aquests grans moments els hem de construir des d'allà, cadascú, que convencent el que torni al costat seu al cotxe, creient, i sobretot, hores abans de que comenci el partit s'ha de començar a generar un autèntic infern, el nostre temple on l'equip ha fet tan bones coses durant la temporada, però insisteixo que sento que les millors estan per arribar.
2: De moment està garantida ja l'entrada a 3/4 de la Nova Creu Alta i bàsicament els únics seients que queden són de socis que tenen temps fins demà passat per retirar la seva localitat. Si això no succeeix, si queden seients lliures, s'obrirà de nou a la venda al públic, però de moment està penjat el no queden entrades a l'espera dels abonats. Vaja, en resum, que segur tornarà a haver-hi un tercer sold out de manera consecutiva a l'estadi de la Nova Creu Alta. Estarà plena a vessar la graderia del temple arlequinat i qualsevol resultat favorable al Sabadell, qualsevol victòria significarà el bitllet directe per segona divisió. Si és per la mínima, haurà de ser via pròrroga, però li valdrà mantenir la victòria per un gol de diferència a l'equip de Ferran Costa per pujar. Si és per més d'un gol, l'ascens serà directe sense recórrer al temps extra. Per contra, si hi ha empat o victòria visitant, el Zamora pujarà per primera vegada en la història a segona divisió.
0: Doncs divendres a la Nova Creu Alta, aquest partit decisiu per pujar a segona divisió del Sabadell. Igui també haurà de remuntar, en aquest cas, el play off descens a segona federació. És el Badalona, que avui ha perdut de manera contundent l'anada de la final.
1: Compostela 3, Badalona 0.
0: Ja de ben inici, el partit s'ha d'allà complicat a la Badalona i després no ha tingut capacitat de reacció. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: El Badalona no ha aconseguit un bon resultat de cara a la tornada al camp del Compostela. Ha perdut ni més ni menys que per 3-0 i per segon cop consecutiu haurà de fer una autèntica remuntada, una autèntica ombrada per mirar de capgirar el resultat i pujar a segona federació. Evidentment, és prou complicat en un partit on la sensació és que el Badalona ha controlat la pilota, però qui ha tingut les oportunitats i qui ha estat contundent a les àrees ha estat el conjunt local, que ha tirat d'ofici, que ha tirat d'experiència i que s'ha endut aquest marcador davant la desesperació del conjunt escapulat. Dos gols psicològics a l'inici del partit i també a l'inici de la segona part, que segurament han marcat el desenllaç del maig. Tenim amb nosaltres al davanter del Badalona, tenim el Toni Larrosa. Toni, m'imagino que ara païnt aquesta situació, no?
5: Sí, fotut, perquè crec que no era el resultat que volíem endur-nos, però bueno, sent positiu i mirant al costat positiu, la setmana passada vam remuntar en 3-0, o sigui que bueno, tenim ganes ja que sigui el diumenge, de jugar al nostre camp, amb la nostra gent, i bueno, crec que la gent, hi ha molta gent que confiarà en la remuntada, nosaltres també ho hem de fer, avui crec que és complicat, però bueno, demà ho veurem diferent, i el dimecres doncs ja ho veurem d'un color clar.
4: La sensació és que us han fet

0: tornar a intentar fer una gesta diumenge vinent a l'Estadi Municipal de Badalona a partir de 1:15. Impossible, no. Molt difícil. I el següent, sí. Però veurem què és capaç de fer l'equip de Mikel Azparren, que avui no ha pogut competir com volia contra el Compostela.
1: Doncs el partit de tornada, igual que avui el d'anada, es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El diumenge a 1:15, el Badalona ha de remuntar 3 gols en contra davant del Compostela. I per cert, que avui el Reus Redis, també parlant de segona federació en aquest cas, ha anunciat la renovació del porter Dani Parra. I vinga, més play-off d'ascens, en aquest cas a tercera divisió, a tercera federació. Ahir es va disputar la tornada de la final. La Pobla de Mafumet acompanya Sant Joan Montcada i Martinenc en l'ascens tercera.
2: Pobla Mafumet 0, Sant Mauro 0.
1: Doncs una Pobla de Mafumet que ara escoltarem protagonistes, però abans, que em deixava jo, que estava ja despistat amb tants play-off descents, anem a escoltar també a Miquel Azparren, el tècnic del Badalona, en la transmissió que ha fet precisament el Ramon Durant i els companys de Ràdio Ciutat de Badalona. El tècnic del Badalona deia això.
3: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido. La hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente. Y más que un análisis táctico y repetir situaciones que puedo creer que se han reproducido de otros momentos, lo que quiero recordar es que gente que ha venido muy lejos y gente que nos estaba diciendo si se puede al terminar el partido. Este es el mensaje. Gente que ha estado en su casa, gente que nos ha visto desde un bar todos juntos, desde otro lado, pero mensaje de si se puede con 3-0. Y la unión que hay ese grupo ahora mismo ahí dentro sufriéndolo juntos es una energía que no me esperaba tener ahora mismo con esta, bueno, decepción del resultado, pero va a ser nuestro motor.
1: 9:39 minuts, com us dèiem, el play-off d'ascens a tercera divisió. La Pobla, que acompanya a Sant Joan Montcada i a Martinenc en aquest ascens a tercera. Podria arribar a pujar també al Prat, però per això hauria de passar que el Badalona pugi a segona federació. Per tant, la remuntada del Badalona del pròxim diumenge doncs no només suposaria un ascens d'un equip català, sinó dos. En aquest cas, una segona federació i una altra a tercera divisió. Però en qualsevol cas, la Pobla que aconsegueix aquest ascens davant del Sant Mauro. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: Xavi, s'ha acabat i de la millor manera, pujant a tercera federació. M'imagino que molt i molt content.
5: Doncs sí, tota la feina de tot l'any. Ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu, per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble, i jo crec que ens ho mereixem, perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que avui hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
4: Ha estat un camí llarg, han estat 2 anys en aquesta categoria, tu vas arribar l'estiu passat, amb un equip tocat perquè havia fregat la primera catalana, però has pogut construir un equip i al final has estat a dalt, que és el més important.
5: Sí, és el que tu dius, hem construït un equip, un vestuari molt unit, una bona família, nanos del juvenil que pujaven amb moltíssima il·lusió, amb el que ens hem trobat aquí s'ha generat un equip molt potent, crec que hem jugat un molt bon futbol, ja et dic, merescudíssim.
4: Sobre l'eliminatòria, avui ha estat un partit dur, ells també fortalesa defensiva, Joaquer, però vosaltres heu estat molt correcte, sobretot a la segona part.
5: Hem estat molt sòlids, crec, a nivell defensiu. Ens ha faltat lucidesa a nivell ofensiu. Avui no ha sigut el nostre millor partit en aquest aspecte. També doncs, l'entorn, l'ambient, doncs, també pot haver passat factura en aquest sentit, però l'equip ha estat molt ferm. Hem defensat bé. El Sant Mauro ens ha plantejat un partit complicat. Ho han fet, jo crec que ells han estat molt bé avui. Però bé, al final, com et deia, la solidesa tota la temporada, l'equip menys golejat amb molta diferència, i avui doncs, hem aprofitat aquesta inèrcia per poder acabar amb l'empat que ens donava l'ascens.
4: Ara a celebrar-ho, vacances i a treballar, perquè la tercera federació no és desconeguda per la Pobla.
5: Agafa força, sí. Necessitem descansar una mica perquè s'ha fet molt llarg i com bé dius, començar ja a pensar la temporada vinent, una temporada on la Pobla doncs, estarà on crec que es mereix.
4: Continues, no, la temporada que ve?
5: Sí, a priori tenim vinculació sí, en aquest sentit i sí.
4: Xavi Lagut, entrenador de la Pobla de Mafumet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i a celebrar-ho.
5: Gràcies a vosaltres.
1: El David Prats amb el Xavi Vilagut, el tècnic de la Pobla de Mafumet. Ahir, David Prats, que també parlava amb un dels seus jugadors, Eric Mora.
6: Sí, muy feliz por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero lo hemos logrado, el objetivo que queríamos.

0: de bàsquet. Com va la penya, Eric?
1: Doncs 3 minuts per arribar al final del partit. Encara no està tot venut a Badalona. Joventut de Badalona 71, València Bàsquet 79.
0: Hem d'avui a veure si la penya aconsegueix reaccionar en aquest tram final, tot i que el València sembla que ha posat una marxa més en, en aquests darrers instants del partit. I qui va resoldre ja per la via ràpida la semifinal, l'altra semifinal, va ser el Barça, que ahir va tornar a guanyar a Tenerife.
1: Tenerife 76, Barça 85.
0: Doncs el Barça es classifica per la final. 3 victòries en 3 partits davant de la Tenerife. Així valorava la d'ahir el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
2: Nosotros estamos contentos de esta victoria, de este partido, un partido típico de playoff fuera de casa, donde hemos tenido especialmente un segundo cuarto bastante malo. Y eso nos ha penalizado mucho en la primera parte. Nos hemos ido abajo 12 puntos al descanso, que es una diferencia importante. Pero poco a poco, desde el principio del tercer cuarto, creo que hemos estado mejor defensivamente, también ofensivamente. Hemos controlado un poquito más todas las situaciones, hemos jugado un poquito más, circulando el balón un poquito mejor, aunque nos faltó siempre un poco hoy, excepto en el último cuarto. I nos llevamos este importante partido para nosotros.
0: Doncs el Barça, que ja és finalista d'aquesta Lliga CB, espera arribar a la final, que sortirà precisament d'aquesta eliminatòria entre Joventut i València. De moment, el València continua 8 punts per sobre. Si guanyes aquest partit, seria precisament el rival del conjunt blaugrana. A la final li van preguntar a Xavi Pascual precisament sobre les possibles preferències de cara a aquesta final.
2: Bueno, nosotros vamos a esperar a ver cómo termina, con todo el respeto a dos equipos que lo están haciendo muy muy, muy bien. Ahora Valencia con 2-0 tiene un panorama favorable, pero Juventud ha demostrado en casa, especialmente el día de Baskonia, que sabe cómo recuperarse, que sabe cómo jugar en casa con su público, y vamos a ver lo que pasa en los próximos partidos. Entonces vamos a estar intentando recuperarnos bien, lo primero, y luego esperando a ver si la eliminatoria es más largo o más corto para saber el día de empezar, y a partir de ahí tomar todas las decisiones que tengamos que tomar.
0: A veure com acaba aquesta eliminatòria. 73-79 a 2:54 per acabar el partit a Badalona. Hi ha tot això, un parell de punts de mercat del bàsquet. D'una banda, el bàsquet Girona ha anunciat avui que Otis Livingston no continuarà la disciplina de l'equip. I en bàsquet, però en aquest cas femení, parlant de la penya, recordem que aquesta temporada va descendir i ha perdut la màxima categoria del bàsquet estatal, i això comporta sortides de jugadores. La base catalana de la penya, Laia Alemana, ha signat per l'Estudiantes. Hem sabut avui, recordem, també la jugadora del conjunt badaloní, Halima Dembélé, ha fitxat pel Palma. Vinga, i a les 9 i gairebé 47 minuts hem de parlar també de futbol sala. El play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'ha jugat l'anada de la gran final. No han anat massa bé les coses per al Linyola.
1: Linyola 1, Estrella Còrtega de futsal 4.
0: Ens haurà de remuntar aquests 3 gols en contra a Terres Gallegues la pròxima setmana a Linyola. Un Linyola que ha fet una molt bona primera meitat, que ha tingut moltes ocasions per avançar-se en el marcador, no ho ha aconseguit, ho ha fet el conjunt gallec. El Linyola, que ha arribat a empatar el partit, però posteriorment doncs l'Estrella ha acabat fent valer també la seva qualitat per deixar aquest 1-4, que deixa l'eliminatòria molt complicada. Però això és el que dèiem després del partit el tècnic Xavi Alís i una de les seves jugadores, la Montse Carles.
3: Correcte, jo crec que massa càstig. Ha hagut una primera part on hem estat superbé, crec que havíem de marxar per davant el marcador, i una segona part on, bueno, on elles han donat un pas endavant. Sí que és veritat que generar no han generat molt, però sí que han aprofitat moltíssim les jugades d'estratègia, els errors nostres, i al final doncs el resultat aquest de 10-4. També ens ha penalitzat moltíssim l'expulsió, que jo ara parlava amb els àrbits i els he dit, no entenc com amb una final del playoff sigui, bueno, sí, expulsem una jugadora per aquestes dues accions. Jo crec que ens ha penalitzat moltíssim, i al final, doncs, bueno, no hem perdut 1-4 i toca seguir. La tornada al final és un partit. És un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
4: Correcte. Jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant, i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. i encara no ens donen per vençuts, ens queda Galícia. Jo crec que de la primera part podem estar molt satisfetes perquè elles s'han baixat a mitja pista, hem tingut moltes arribades, molt poques ocasions per part d'elles, però de vegades el futbol sala és injust i elles la segona part sí que és veritat que les han mostrat millor.
0: Doncs a veure, la setmana vinent, si el Linyola aconsegueix el miracle, podríem dir, i guanya de més de 3 gols a Terres Gallegues. A tot això, recordeu que ja sabem que el Pozo Múrcia serà el rival del Barça a la final de la primera masculina, en aquest cas, dimarts i dijous comença aquesta final, al millor de 5, a les 9, els dos primers partits al Palau Blaugrana. I un altre punt de futbol sala, perquè el play-off d'ascens de segona masculina, ahir el Mataró va aconseguir pujar de categoria.
1: Mataró 5, Palma B 3.
0: Doncs havien perdut 2-1 a Terres Balears al partit de Nadal i el Mataró ahir que ho va capgirar. De fet, es va posar 4-0 en aquest partit que vam veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. A més, semblava que el partit i l'eliminatòria estaven sentenciats. Es va arribar a posar 4-3. El Palma B va tornar a igualar l'eliminatòria i al final un gol de Juanito, doncs, pràcticament quan quedaven ja molt pocs instants per acabar el partit, va significar l'ascens a segona després del partit. Felicitat de dos dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
5: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tot, doncs, ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018 que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bogeria i no ho puc creure, realment.
6: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona lluitant el que puguem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura, Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'ho hem donat tot, mereixia, no mereixia.
0: Vinga, recta final del programa. Encara hem de repassar altres informacions en format breu. Per exemple, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha guanyat avui el Tour dels Pirineus. Després de l'exhibició ahir en l'etapa que passava pel Tourmalet, la catalana ha mantingut diferències amb les perseguidores i aconsegueix així la seva 9ª victòria com a professional, 5ª d'aquesta temporada, en què, recordem, s'havia imposat ja curses com l'Amstel Golden Race i la Volta a Espanya. La pròxima setmana, per cert, la tindrem a la Volta a Catalunya. Paula Blasi, només a arribar... deia això.
7: Yeah, this year I think I'm more confident in myself.
8: Crec que aquest any confio més en mi mateixa i tinc un gran equip al meu voltant. Avui ha estat un dia gairebé perfecte. Volíem lluitar amb la Domi per guanyar l'etapa, però quan hem vist que hi havia aquesta escapada, hem optat per ser prudents i mantenir el pla per mantenir l'avantatge. Feia molta calor i no volíem prendre riscos al principi que ens faltessin les forces al final. Així que gairebé hem aconseguit tots els objectius que teníem avui.
7: La final part, so yeah, I think we almost got all the goals we had.
0: Doncs a Paula Blasi, la pròxima setmana, de divendres a diumenge, a la Volta a Catalunya, serà una de les participants estel·lars de la cursa ciclista de casa nostra. D'altra banda, el pilot britànic Lewis Hamilton ha guanyat la seva primera cursa com a pilot de Ferrari. Avui, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que s'ha celebrat aquest diumenge al circuit de Montmeló. Durant tot el cap de setmana han passat més de 300.000 persones acumulades com a espectadors a Montmeló. I un altre nom propi d'aquest cap de setmana, l'atleta de Santa Coloma de Cervelló, Laura Heredi, ha aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món de Pentatló Modern a Budapest. Deia això després de la cursa.
9: Ara mateix no tinc paraules per explicar com em sento. Estic superfeliç, tinc molts sentiments al mateix temps i bé, només vull donar gràcies al meu equip, a la meva família, a totes les persones que m'han donat suport fins a l'últim moment. Estic molt orgullosa d'aquest treball que he mostrat avui en aquesta competició i sóc molt feliç.
10: Gràcies pel vostre suport, al Pau, al Parre, a l'Edi i Matei. I love you so much.
9: Us estimo molt. Gràcies per ser sempre al meu costat. I bé, això és només el començament.
0: Doncs emocionada, Laura Heredia, després d'aquesta important victòria. I un altre doncs, punt d'atenció aquest cap de setmana, la cursa del foc a Olesa, Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
11: Ambient espectacular el que s'ha viscut aquest matí a Olesa amb la 19a edició de la Cursa del Foc. Un total de 1.200 corredors i corredores han participat a les curses de 10 i 5 quilòmetres aquest matí. A la cursa de 10 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per l'olesà Albert Uller, amb un temps de 31 minuts i 24 segons, i en la categoria femenina Mireia Riba, amb un temps de 38 minuts i 47 segons. A la prova de 5 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per Rodouan Rouad El Hadjoui, amb un temps de 16 minuts i 18 segons, i en femení per a Nicole Michowski, amb un temps de 17 minuts i 39 segons. Raúl Agudo, responsable tècnic de la cursa i membre de l'equip tècnic del Club Atletisme Olesa, ho detalla.
12: Doncs avui, que ha sigut la primera vegada que per nombre de corredors hem separat la cursa, primer hem fet la cursa de 10K, on la guanyadora ha sigut la Mireia Ribas amb un temps de 38-46, i l'Albert Uller, que és del Club d'Atletisme nostre, d'Olesa, 31-24, els guanyadors de la 10K. Llavors, a la cursa de 5 ha sigut tot seguit, ha sigut la Nicole, campiona, amb 17-37, i el Rodouan Rouad, que també ve moltes vegades a córrer aquí, amb 16-18, el campió masculí. Sí, aquest any, sobretot, hem augmentat d'inscrits a la cursa de grans, d'adults, els nens més o menys mantinguts, que és el que fem el dissabte, però a la cursa d'adults més de 1.100 inscrits, sí, sí, teníem 900 molt llargs l'any passat, o sigui que estem 130 inscrits més de l'any passat, que ja va ser rècord.
11: Un centenar de voluntaris i voluntàries han fet possible aquesta cita ja consolidada dins del calendari esportiu.
0: I a tot això acaba el partit de la penya, Eric.
1: Doncs sí, els badalonins, que han caigut per 75-87 davant el València Bàsquet, que s'han dut els tres partits de la sèrie, doncs per arribar a la final de l'ACB, on li espera el Barça Bàsquet, Ignasi.
0: Doncs la València tindrà el factor pista a favor, serà el rival del Barça, tros de final i tros de temporada el que ha fet la penya, malgrat aquesta eliminació. I per cert, a l'hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada ja sense opcions de donar la sorpresa a la pista del Liceu,
1: Doncs sí, Ignasi, l'Igualada que perd per 6-0 a casa del Liceu quan queden encara 15 minuts del segon període per acabar el partit.
0: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bones vacances,
1: Gràcies, Ignasi, igualment, i doncs ens veiem aviat.
0: Perfecte. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, i els que us hem parlat, l'Edic López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que nosaltres continuem encara un parell de caps de setmana més abans d'agafar les vacances. Recordeu també que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
5: Jo una persona que em cuinés, et diria.
6: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
7: Un dietista bueno. Torrecollons, no? Val,
6: sí, una mica, sí, dit
8: escolta'm,
6: així.
8: No però... sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
6: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
8: I tapa uns tàpers de 10.
6: És veritat.
8: I Dani?
7: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
8: Doncs mira, és bona
6: Dani,
8: idea,
6: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
9: Funky Tracks Radio.
10: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar ja l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les dades dels agents rurals a la zona. I segueixen, però, treballant encara 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB baixa 7031 i l'LP 7032. Escoltem Martí Rossell, sons inspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: Els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi de Ponts a la Noguera i, segons dades dels agents rurals, aquest ha afectat una superfície d'unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat a tallar la C-14. També s'han retirat d'un altre foc, el que afectava una zona forestal prop de Vilafranca del Penedès. Allà hi han treballat 14 dotacions terrestres, un mitjà aeri i les ADFs de la zona. I d'altra banda, centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última d'aquest curs, a la qual també s'hi ha sumat l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
3: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I ha mort avui Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada el 1995. I tanquem amb els esports. En bàsquet, només fa uns minuts, derrota del Joventut per 75-87 davant del València, que serà el rival del Barça a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell in the Bandit. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà, i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Urbanville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Serra, Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd. A l'edat de 83 anys, encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu, com el programa, Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest Diamonds and Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Flying Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem, si vols participar, és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carol King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, va estar molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden. Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let me

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

La veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Beriaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cossos, Félix Beriaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Estàs escoltant? Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert. Sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència. Potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

dueña de mi voz. Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950. I a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal, perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc, i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

0: desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms, dels Dire Straits, de 1985. El seu cinquè àlbum.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta. Em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, David Fuentes. Algú va dir, la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo soc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir a Lolo, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment. Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
1: A veure.
0: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
1: Sí, senyor.
0: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
1: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, et cobro exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé. Estava i me les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa sí, avui, sí, que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que sí, no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, eh? Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens sí, algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla sí, que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data
1: de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè sí, hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán,
1: sí,
0: ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Caimán, sí.
0: Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir, eh?
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: feliç amor.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
1: Sí, senyor. I per què aquesta?
2: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia,

0: Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
1: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
0: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
1: A tu, sempre. Una abraçada.
0: Vinga, maco, que vagi bé.
1: Vale, maco. Adéu, adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència». Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella. Que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91. I love your smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mann.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé,
1: sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, això, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Mobland.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro. Tierra de mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, per tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el tomb, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
0: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sortit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. No recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els dos tres.
2: Ah, sí?
1: Que...
2: Llavors sí.
1: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé. Bueno.
0: Molt bé.
1: Pues re, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do. O sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir... Quina
1: eufòria.
2: Quina eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. Però... I amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però, bueno, doncs això.
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem...
0: Sí.
1: Sí.
2: Jo he vist... com es diu aquesta de la Victoria Martín? De Movistar.
1: Alguien tiene que morir.
2: Se tiene que morir mucha gente.
1: Mucha gente.
2: La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Rabalear.
1: Ah, sí?
2: Uah, que bones.
1: Sí?
2: Molt bé.
1: Okay.
2: Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, bis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al seu català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
0: sí.
2: Ara ho confirmo, eh? Rabalear sí, és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho van comentar i el guió sí que recordo que ho podem rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per
1: raó. Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval.
2: És, clar, no? És de Raval.
1: Representa. Com el participi de Raval. No sé si és part del participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear... Rabaleant, rabaleat, no? Seria el participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa
1: molt
2: que no s'hagin malament.
1: Ostres.
2: I un 3,1 a... Sense cine, perquè vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé
1: però,
2: per què ho diu, això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar
1: i a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO, que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi.
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toque primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
6: Hugo.
4: Jag vet.
6: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerade den? Trion.
7: Hörrni, det här är Hugo, vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
7: Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
1: Oj! Solen har det
0: quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Thora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà, per fi, a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? Aquesta no tenim tràiler, però a AMC arriba Sherlock a Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home cec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
8: Wow, Deba, Hamagor. Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
9: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
10: Hey, have you ever played your cello naked?
9: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhørende erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
11: Jeg skal gøre min bedste.
12: Gør du det billede med hjemme i Gokkebogen, eller hvad?
9: Nu skal jeg altså lige igennem her.
13: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
14: Han har fucking brækket min mund.
15: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
16: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
17: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros, però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat, això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar. És a dir, és molt bona sèrie, però em va costar, però...
2: Ah, sí?
0: A mi em va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va semblar superavorrida.
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. Andeu i us t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, eh? Molt bé.
0: Sí, sí, sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
18: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
19: La nueva. Ven aquí.
18: Tengo que dar una buena impresión.
19: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
18: ¿Hace manualidades?
19: ¿Tengo pinta de que me gusten?
18: No.
19: Correcto.
18: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
19: ¿Me mirabas el culo?
18: ¿Qué? No.
19: Qué pena.
18: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números. 9 capítols té aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: És n'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: No. Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí,
2: i ha sigut guionista.
1: Segurament, i de fet a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots s'anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno,
2: ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba Morfeo.
20: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabitym. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb. Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bańka to za ciało. A za straty moralne.
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
2: De pels somnis i la son, sí, i tal i qual.
0: Sí, sí. Netflix, no, què és
1: el... Que escoltàveu el sueño de Morfeo, vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeo no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no sé. Un déu, era?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava algo diferent, com és per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeo, Morfeo també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que és el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és bé, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno.
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No, distret,
2: era un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, també se'n poden...
1: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt
1: jo
2: bé, mira, també estic mirant el generalisme de l'Ivan.
1: Però... Jo que estic mirant Eufòria, no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre, la que he fet.
0: Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia. Mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
11: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
21: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
22: How's Alex doing, Andre?
23: Has Alex spoken yet?
24: If Alex is the only witness, he's in danger.
25: He'll be safe here.
24: And am I supposed to just trust you?
26: We interviewed the boy, yeah?
27: Do you remember what the bad man was doing?
24: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
0: Però
2: és Netflix i només hi ha sexe, segons l'Ivan.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen hi ha, he dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errors. Netflix.
2: D'errors i de sexe.
1: Seguim.
0: Escolta,
1: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No, no.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
28: Let me ask you a question. What is your worst fear?
29: Max Cady was released from prison.
30: What does that have to do with us?
31: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
32: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too. Are you afraid of me?
1: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
2: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1991 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
3: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
4: Apple TV, eh?
3: Molt bé, sempre està bé Apple TV.
4: Bueno, jo quan està con el nom de la plataforma és perquè...
2: Ah, perquè t'agrada.
4: Perquè és un segell de qualitat, en aquest
2: sentit.
4: O sigui,
2: tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
4: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
3: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
4: correcte,
3: de molta qualitat.
4: Només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la.
2: Això,
4: en aquest sentit, sobre amb el meu gust, eh?
3: Sí, està bé.
2: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és a Si aprenderás.
3: Oh. Ah, no.
5: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
6: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
7: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
8: A ver, un segundo.
7: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina...
2: Uns inspectors insòlits entren a escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
3: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
2: No, però què pugui passar.
3: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
2: A Movistar Plus, arriba Dear England.
10: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
11: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
12: Gareth, simple question, really. Do you think you're up to this?
13: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
14: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
15: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
17: Awkward silence.
14: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
18: Press foaming at the mouth.
19: England expects.
2: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
4: Com de futbol,
3: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
4: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
3: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
2: Bressol del futbol.
3: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Inglaterra.
2: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
3: Molt bé.
2: Quan Gareth Southgate...
3: Va ser seleccionador fa uns anys.
2: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit. Mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
3: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
4: Prèvi al Mundial.
3: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno, entenc bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
4: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui...
3: No, però fa temps que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
4: 3-4 anys, potser?
3: No,
4: o...
3: menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
4: Vale, pues res. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
3: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
2: Molt bé, fa un any.
4: Pues és possible que entres en aquestes dates, no?
3: Clar, però me sorprèn emetre-la ara.
4: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
3: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar. No passa res. Això ho faran els anglesos.
4: Sí, i tant. Problema seu.
2: Sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
20: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
21: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
22: Tu nuevo compañero.
23: Yo soy Mateo Calatrava.
24: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
25: O le devuelves el libro o te lo comes.
26: Tienes que aprender a defenderte.
27: A mí se me apagan la luz, tío. Yo no tengo fuerza ya.
28: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
29: Voy a sacarte de aquí. No tengo todo pensado.
30: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
31: Calatrava no mataría ni a una mosca.
32: Los remordimientos...
2: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la Policia Autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que Lleida no passa.
4: Per què et fas endarràcia?
3: No, que se li està acabant l'aire.
2: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugants als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
4: Pues escolta,
3: aquí no has dit aquella de la presó.
2: Ai, per favor.
3: Això va de la tal de la presó. Claro.
2: Tenim una...
3: Pell molt fina.
2: Sí.
4: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant, o no? Sí. M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
2: Sí.
3: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
4: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
3: Sí, correcte.
4: Policia o militar o una cosa així, li mana l'olla.
3: Sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
4: No. Jo, el tràiler...
3: Perquè parla de la pinta, de casa nostra.
4: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
2: Sí?
4: Sí.
3: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
2: Això, no descarto que... No m'agradi.
3: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, o sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
2: No, si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
4: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
3: Però vull dir que hi haurà ficció, ben entesa, eh?
2: Sí.
3: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
2: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo.
4: El vampiro l'Estat.
2: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, a Liz i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After a Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
4: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
2: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
3: Normalet, eh?
4: Sí, aquest ja mes...
3: Ja passa, juny-juliol i acostumen
4: ja, ja
3: a ser...
4: Ja arriba l'estiu.
3: Juny-juliol-agost,
2: ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
3: Clar. És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
4: Jo començo a Eufòria, que només té 25 capítols.
3: Bueno, o posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
4: L'Atasco?
2: Sí.
4: Van per la quarta temporada ja.
2: Molt bé.
4: Bueno, molt bé, jo no...
2: Quina tasca, com el seu Barcelona.
4: Sí, jo no, però no, crec que cada... Que, crec, diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me... Faran no me feu cas perquè no l'he mirat.
3: Faran una quillella d'aquí poc.
4: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
2: Clar,
4: com estem? Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
2: No.
4: Vale, però res. Em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, eh? Ells dos porten un papamòbil.
3: Home!
4: Jo i David Lorente.
3: Que bé, que ho porto també.
4: I es queden atascats al mig del...
3: Que
4: ho
3: porto, parlar del papamòbil. T'imagines
4: què
3: passa això? No s'ha de teletreballar, diuen.
4: No, però el papamòbil està buit, eh? L'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
2: Ah, veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois.
4: Adéu.
2: Que vagi bé.
3: Adéu.
2: Fins aquí, això en sèrie, l'espai de sèries.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orell, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
7: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'últim amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.